0: Fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
1: 20 anys d'Espai Gironès. Tip it up.
2: Quan la realitat és trista i avorrida,
3: el millor és inventar-se una bona història.
4: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
5: convertides en sensacions.

0: sabies que...
1: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accionen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.

0: producció ecològica amb centenars d'activitats per tot Catalunya. Assisteix a tallers i xerrades. Visita granges ecològiques. Degusta productes als restaurants. Ara, més que mai, dona suport a la teva pagesia. Troba totes les activitats d'arreu del país a setmanabio.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Tanca els ulls.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

parlant de la cançó La Dama d'Aragó, coneguda per la gran majoria de tots els catalans, és possible que l'origen d'aquesta cançó de La Dama d'Aragó sigui grec, segons diuen alguns estudiosos, perquè altres diuen que és d'origen castellà. Té un parentesc amb una altra balada vicentina, de la que potser n'hi han unes 50 versions més. Bé, potser el que cal pensar, o penso jo que és més lògic, és que en aquelles èpoques les cançons viatjaven molt, els trobadors doncs es movien en vaixell, o bueno, els que podien, els més desgraciats es movien caminant o amb un burret, però era lògic que hi hagués també un intercanvi, com diuen, de les cançons, d'estrofes i de ritmes. Per això hi ha altres persones que diuen que aquesta cançó no té cap relació amb Grècia, que pot ser amb el nord de Catalunya, que evidentment també pot ser, o, com he dit abans, d'origen castellà i redifosa a Catalunya. Bueno, en tot cas, és una bellíssima melodia, una bellíssima cançó que tracta de l'amor impossible entre dos germans, encara que sobre aquest tema hi ha moltes variants, tant també amb la lletra, no totes diuen el mateix, com amb les notes, que poden haver-hi variacions, o també en els seus ritmes. Ha estat una cançó que han gravat en disc Dolors Lafitte, Maria del Mar Bonet, Joan Manel Serrat, entre d'altres. Escoltarem aquí una versió més apropada al folklore nord-americà.

0: Cançons a peu d'escala.
1: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, bon dia. Mira, una abraçada molt forta per tu, carinyo. Continua amb el programa i és veritat, tirem endavant tots, que som una bona família. Vale? Vinga, carinyo, i abraçades a tots.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Joder, ¿cómo se lo flipan, nen?
8: Ah, amiga.

0: I parlant d'emocions,
1: 59.
2: Mare meva.
3: La nit.

La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil. Només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.

Segons diuen els experts, tenir poc temps lliure afecta negativament el nostre dia a dia, ja que estar la major part del temps ocupats genera un estrès més gran, la qual cosa es tradueix en un menor benestar i si això es va acumulant amb el pas dels dies, es pot arribar a una situació insostenible. També és negatiu el cas contrari, tenir massa temps lliure, per exemple, per no tenir feina i no tenir res a fer. Aquestes hores lliures dia a dia al final també passen una factura que pot ser molt negativa per la salut. Investigadors dels Estats Units van dur a terme un estudi per analitzar en profunditat com afecta a les persones l'excés d'ociositat i temps lliure. Més de 21.700 nord-americans van participar en aquesta enquesta sobre l'ús del temps, en què van relatar amb tot detall què van fer les 24 hores anteriors. Els investigadors van determinar que a mesura que augmentava el temps lliure a la vida dels participants a l'enquesta, també augmentava el seu benestar, estabilitzant-se a les 2 hores i disminuint després de les 5. És a dir, que en tenir almenys 5 hores lliures, el benestar ja no és tal i ja no es gaudeix d'aquesta situació, sobretot quan es tracta d'una cosa habitual i no un dia ocasional.

Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com

Martinet. Neteges professionals. Apartaments, despatxos, cases, restaurants, comunitats a veïns, vidres. La neteja més efectiva requereix d'experts. I els experts, ara per ara, són Ditinet. Telèfon 610-93-64-65. 610-93-64-65. Truqui i veurà els resultats.

Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? A Eurecat innovem amb les empreses. Innovem per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci. I les ajudem a ser més competitives i sostenibles i a marcar la diferència. Entra a www.eurecat.org. Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
0: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Bona nit. Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Un acord harmònic de paraules altes, bellesa endins, penetra. Una, potser, dissonància i encara crema més. Ens envolta un vol immens de galàxies, la nit inacabable, i acompanyen infinits mons aquestes mans, aquestes quatre notes, l'ireta, aquestes quatre notes, l'iró. Som instruments de la cançó, cantats per ella. Que ella ens acordi i ens concedeixi a cada pas, a compàs, el to que toqui tocar. I quan li sembli que correspongui, quan li convingui, quan ella vulgui, quan ja li vingui, que faci el ple. I el fa, i esclata, i després, passat l'esclat, passa un airet molt fi de melodia. I ja al final, un acord trencant-se, de pètals de seda desfent-se en polsim, cau sobre nosaltres.
3: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 65 69 70 62. I am Frank Sinatra and from heaven we always listen to you.
4: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.
0: És Ràdio Vila-sacra.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.

L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
3: Patrimonis.

0: Som a l'any 1025. La vall d'avui ha passat a formar part del nou comtat de Pallars Jussà, creat després de la independència del Regne Franc. Atrapada enmig del conflicte entre el bisbat d'Urgell i el de Roda, veu néixer un nou ordre social, el feudalisme, que la posa sota domini dels senyors d'Erill. Aquests es faran rics participant en les campanyes de reconquesta i repoblament del rei Alfons i dedicaran bona part dels diners rebuts a canvi de participar en la campanya catalana per recuperar Barbastre i Saragossa, a construir diverses esglésies de pedra a l'estil de Llombardia. Pocs s'imaginen que aquestes 8 esglésies i una ermita es convertiran en tot un símbol d'identitat d'una nació encara en gestació, amb els seus característics i distintius campanars alts i esvels. Són precisament aquests campanars que el 30 de novembre del 2000 van tocar l'unisson per celebrar la seva inclusió dins la llista de Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.
1: Sant Onet diu a Peraire, tu seràs el maioral. Agustín en lo primaire s'ha d'anar a buscar cavall. La roqueta d'arreu aire, no sé si el podrà portar. Reclameu-vos a més d'Irgo que us vinguin a ajudar. Marieta, fes-te el teta, que el teu pare et vol casar amb un mosso de sopeira que pugui haver a segar. Mare, mare, feu-me els trenes, mare, mare, feu-me'ls bé, que el dissabte tindré carta i el diumenge em casaré. Passant les tarteres d'Irlanda,

0: Vaig sentir un gran sorroll. Em pensava eren tabans, eren els músics de coll.
1: La identitat natural de la vall d'avui ve donada per segles de civilització acumulativa d'un ambient que contribueixen al patrimoni de la humanitat. El nostre fracàs i la misèria de la nostra civilització seria destruir en comptes de preservar i difondre totes les cultures que formen aquest món, en plenitud d'identitat. La vall d'avui, per tant, està plena de significats i tenen una dimensió existencial, una vinculació emocional amb les persones que l'habiten i es relacionen sempre amb un espai concret i amb uns atributs ben definits. D'aquí la gran admiració que desperten les persones nouvingudes, que s'adapten a la nova societat que han escollit per viure o guanyar-se la vida entre els qui els acullen.
2: Em dic Cristina Castellà, treballo al Centre del Romànic de la Vall d'Avui des de l'estiu de l'any 92 que visc aquí a la Vall d'Avui i des del 96 que estic treballant amb el conjunt romànic de la Vall. Per mi el romànic de la Vall d'Avui és el que li dona identitat a la Vall. Entre moltes altres coses, evidentment, però és un element molt potent dintre de les característiques de la Vall d'Avui.
3: Hola, bon dia.
4: Bueno, què tal?
3: Bé.
4: Com va anar per València?
5: Super.
4: Sí?
5: Hòstia, que bé.
3: Vas a veure l'expo
6: que t'ha dit? No. Perquè quedàvem un lloc com...
2: És que val la pena, eh?
6: Sí, quedàvem com un lloc una mica raro i no us ho podem combinar.
2: Crec que li dona identitat perquè és... allò que diferencia la Vall d'Avui d'altres llocs del Pirineu català, perquè està present a la vida de tots els que hi vivim dia a dia, perquè és un element que ens permet que ens coneguin a nivell mundial i perquè tota la gent de la Vall d'Avui té una vinculació absolutament directa amb les esglésies, tant perquè les veuen com perquè és on han batejat els seus fills, on s'han casat, on tenen enterrats els seus familiars. Forma part de la identitat de la Vall i de la gent que viu aquí.

0: L'art sempre ha sigut un mitjà d'expressió que representa la societat del seu temps. Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria a Cardet, l'Assumpció de Coll i l'Ermita de Sant Quirc de Durro són una mostra de la societat medieval que ha perviscut fins als nostres dies. Els temps han canviat i la nostra concepció del món també. Per això necessitem certes eines per entendre el significat d'aquest art. L'estudi i la interpretació de l'art romànic per a tot aquell qui vulgui conèixer el sentit i significat d'aquest art entra a les càlides parets de les esglésies. L'atenta mirada dels alumnes de l'Institut del Pont de Suert i les explicacions entusiastes de l'excursionista i professor Josep Monforte així ho corrobora.
1: Aquí des de la nau, d'una de les naus laterals de Sant Joan, podem veure arquitectònicament que s'assembla molt a la de Sant Climent i Santa Maria. La de Sant Climent és la que us sortirà a les pau, a les proves d'accés, no? Però en concret les pintures. No? Penseu que el que hi ha aquí és una còpia dels originals que són al MNAC, a Barcelona, el Museu Nacional d'Art de Catalunya. Però és el que s'ha conservat, però és que amb tota seguretat tota l'església estava pintada amb motius, amb diferents temàtiques, i també l'exterior. Aquí a la porta aquesta que tenim al davant, la porta del mur nord, just a l'exterior hi ha restes de pintura, o sigui, figurativa, el que passa que també són les còpies. Els temes també són molt interessants perquè són molt diferents els que hi ha a Sant Climent i a Santa Maria. Aquí trobem sobretot els intradors dels arcs, trobem animals extrets dels bestiaris. Recordeu, els bestiaris són llibres que a l'edat mitjana circulaven arreu i eren llibres on hi havia una relació de tots els animals coneguts i fantàstics de l'època. Aquí n'hi ha algun, tot i la manca de figura, tota la manca de naturalisme, no?, que els podem reconèixer, li fan, no?, allò que semblava una espècie, no?, semblava que porta banyes, però li fan recordar a elefant, hi ha un lleó, aquí al davant vostre hi ha un gall, aquests més propers són molt més naturalistes, però després també hi ha animals fantàstics, no?, carcoliti i aquesta espècie de híbrids, no?, entre peix i moixons i coses d'aquestes tan estranyes, no?
2: El primer intel·lectual que sabem que ve i valora el romànic de la Vall de Boí és Domènec i Montaner, el 1907. En aquell moment ell, doncs, tot i que pren les anotacions, fa dibuixos, etc., i queda documentat, doncs, bueno, per circumstàncies, diríem, de la seva trajectòria, doncs, queda aturat, i pocs anys més tard, en Puig i Cadafalch, amb la missió jurídica arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, Puig i Cadafalch, com a deixeble de Domènec i Montaner, no?, vull dir, estava al cas de la seva feina, tornen a la Vall de Boí el 1907, i és una mica a partir d'aquí tot el procés, doncs, de difusió, de posada en valor, etc., del conjunt romànic, doncs, que en aquell moment es veia, doncs, molt lluny dels cercles intel·lectuals del moment. Fruit d'aquesta expedició es difonen els béns de les esglésies del Pirineu. Una de les conseqüències és la que es buscava, no?, que aquest coneixement estigui a l'abast de tothom, però també arriba a mans de col·leccionistes, d'antiquaris, de financers, que veuen en aquest art, que no estava encara protegit per llei, una oportunitat de negoci. Això fa, doncs, que molts particulars acabin comprant i arrencant les pintures murals. I és a partir d'aquí, doncs, que la Junta de Museus de Barcelona entra en acció, diríem, i recompra les pintures, les fa arrencar i les trasllada al que ara és el Museu Nacional d'Art de Catalunya.
3: Patrimonis.

sóc Artur Blasco, acabo de fer 86 anys i sóc de Santpedor, de la comarca del Bages, encara que em van portar a néixer en una clínica a Barcelona, però de la clínica no en tinc records, de Santpedor sí. La meva vida sempre ha estat molt vinculada també a la música, per qüestions familiars i per vocació. Un bon any, que era l'any 58, vaig decidir marxar del país perquè vaig pensar que hi havia darrere d'aquestes muntanyes i de les costes de Santpedor, que hi havia un altre món del que estàvem

0: Mira, nosaltres tenim un, penso jo, no? una mancança, un buit molt greu, i és de que el nostre passat immediat és poc conegut, però només mirant així per sobre la història, el Pirineu, sense el Pirineu no podríem parlar de Catalunya. El Pirineu, quan va ser a Catalunya, quan va ser envaïda pels sarraïns i tot això, la gent es va refugiar per aquests raconets de muntanyes, van viure apilotats i com van poder. I quan Ramon Berenguer IV, del segle XII, foragita els sarraïns de la terra plana, diu: què em faig jo ara de tota aquesta terra sense habitants? I va fer un xiulet i va cridar la gent del Pirineu, i el Pirineu ha repoblat tot Catalunya, la Catalunya nova. Per tant, el Pirineu és la mare de Catalunya, i penso que se l'ha respectat molt poc. Jo per això faig amb el que dai, bonament puc, una petita aportació per col·laborar el reconeixement de la seva gent. Sí, la Vall de Boí és una parcel·la més d'aquest mosaic de casa nostra, i cadascú amb la seva manera de pensar i de viure, sempre condicionat per l'orografia i les condicions climàtiques, que també varien d'una vall a l'altra, doncs ha col·laborat amb aquest gran projecte de fer possible Catalunya. Sense la Vall de Boí i d'altres valls no parlaria de Catalunya.
1: Patrimonis, el patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
2: Fins fa pocs anys imperava la idea que els joves de la Vall d'Avui anessin a estudiar fora, trobar una feina i quedar-s'hi. Ara sembla que això ha anat canviant, i cada vegada més la gent jove decideix quedar-se, o bé formar-se i tornar, per continuar l'activitat econòmica de la família o crear-ne de noves. S'està produint un relleu generacional. S'està començant a notar ara. La vall està revifant.
3: Em dic Eric Iglesias, tinc 30 anys, soc ramader i soc historiador. Aquesta és la granja de la meva família. Aquí és on tenim les vaques durant el període d'hivern, que és quan les pastures de muntanya estan nevades i, per tant, no poden pasturar fora. En aquesta explotació comptem amb unes 85 vaques de cria, de carn. Són vaques brunes del Pirineu, una raça autòctona, i són de producció ecològica. Les vaques ara a l'hivern els han de donar menjar cada dia, al matí i a la tarda. A primera hora del matí preparem el menjar, l'entrem amb el tractor i l'estenem per la menjadora. Aleshores entren les vaques, mengen i després poden tornar a sortir a fora o es poden quedar dins com elles vulguin. I a la tarda repetim la mateixa feina, normalment amb menjars diferents al matí i a la tarda, per tal de donar-los una alimentació variada. A la Vall de Boí és un lloc, evidentment, amb uns paisatges preciosos, amb una arquitectura, si parlem de les esglésies romàniques, extraordinàries, però a la gent que som d'aquí penso que té alguna cosa més que tot això. Al final és una identitat, un sentiment de pertinença en algun lloc, al teu poble, evidentment, però després la idea de comunitat amb els pobles veïns, d'anar a la una de l'ajuda mútua, és una idea que crec que des de ben petits la tenim en ment. Tots ens ajuntem per anar a l'escola, després quan anem a l'institut, al Pont de Suert, que està fora de la vall, també hi anem junts. Les falles també les vivim de la mateixa manera, un poble i un altre. Crec que hi ha una, tot i estar separats en els diferents nuclis, hi ha una idea d'unitat molt forta en aquesta vall i de gran respecte per tot el que tenim.
1: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
4: cims que superen els 3.000 metres d'alçada. Rius, barrancs, cascades i mulleres que ens fan sentir veritablement el país de l'aigua. Prop de 300 estanys de formes i colors diversos i una gran diversitat d'espècies animals i vegetals que lluiten per sobreviure en un medi físic rigorós, donen vida a aquest espai natural protegit únic del sud d'Europa, l'únic parc nacional de Catalunya. En Joan Gil Juanito va ser guarda forestal del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici durant 40 anys. Cada cim, rierol, arbre i bestiola d'aquest paratge natural està inventariat en el seu relat.

Joan, que aquí me coneixen per Juanito. Tinc una vuitantena d'anys i tota la meva vida, la majoria de la vida, l'he passat aquí al Parc Nacional. Vaig entrar de guarda el 68 i fins que em vaig retirar vaig estar sempre aquí. I aquí, quan vaig entrar de guarda, la gent estava acostumada a fer-ho tot. Mai els he dit res a ningú. Feien foc a tot arreu, caçaven, pescaven, acampaven a tot arreu, i això ho van prohibir. I, clar, acostumats a fer el que els donava la gana, que els ho prohibia, i la gent no ho acceptava gaire.

Si podria dir pam a pam, perquè el tinc recorregut moltes vegades i a més que m'agradava molt. I l'he recorregut guardant ovelles, caçant. Ja ho recorreu a llavors. I a l'estat de guarda, pues, cada dia hi era. I m'agradava prou. El que més m'agradava era la natura. Els animals, els boscos, tot m'agradava. El que més de tot és animals. Un isard que hi era allà amb una feixana d'allà i ara s'ha colat cap allà a la canal. Aquí es pot veure isards, es pot veure galls fers. Es diu Blanco, que és molt alta. Hi ha llebres també, guineus, senglars. De tot el d'alta muntanya, de tot aquí.

Som dels llocs on arribem. Som d'allò on podem arribar. Som, per tant, dels paisatges, dels braços i de les llengües que ens acullen. Que el lloc de naixement sigui una marca no vol dir que, òbviament, elements d'altres cultures al llarg dels anys no es puguin incloure en la motxilla de la pròpia identitat. Però això demana un procés, tant per part del nouvingut com per la societat d'acollida. Elements com el paisatge, la història, la cultura, la família, la llengua, també formen la nostra manera de ser. I si aquests elements tenen aquestes virtuts sobre nosaltres, s'han de conèixer, respectar i, si cal, reivindicar.

0: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
1: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
2: Som aquí.
3: Ràdio Vila Sacra.
2: Obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat, el teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
7: Gràcies.
8: Gràcies.
5: Gràcies.
7: Moltes gràcies.
4: Gràcies.
5: Gràcies.
4: Gràcies.
8: Gràcies.
4: Gràcies.
7: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
9: Ràdio Vila Sacra, senzillament.

0: història pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gen Ràdio Vilaseca.
1: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.
0: La xarxa.
2: Maria, els tens?
3: Oh, fa un any que els preparo.
2: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
3: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
2: Hòstia, bufa.
3: Bufa, bufa.
4: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Tanca els ulls.
7: Si cavalques sobre un peix volador, puges sobre el llom d'una cobra imperial.
8: I d'home, és un drac mil·lenari.
9: Te'n recordes? I tant que te'n recordes. Vine a viure uns dies inoblidables. PortAventura World, Made to Remember. Hotel més entrades des de 79 euros per persona i nit. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.

0: No, no, clar.
1: Hem d'evolucionar ja.
0: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
1: Evoluciona ja.

0: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosi d'energia i bona música tot el dia.
1: En el Vaticano, Ràdio Vila-sacra des de Buena Manana Temprano. Nano.

0: hem de treure el cap a Girona.
1: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
2: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?

El festival Sons del Món tornarà a convertir la Ciutadella de Roses en un dels grans epicentres musicals de l'estiu, amb un cartell de primer nivell. Entre les actuacions més destacades d'aquesta edició 2026 hi ha la cantant canària Rosana, que oferirà un concert molt especial el pròxim 5 d'agost. L'artista commemorarà els 30 anys del seu icònic disc, Lunes Rotes, un treball que la va catapultar a la fama amb èxits com El Talismán i Si tu no estàs. Aquest concert s'emmarca dins de la gira commemorativa que repassa els grans èxits de la seva trajectòria i promet una nit carregada d'emoció i nostàlgia. El concert tindrà lloc a la Ciutadella de Roses, un espai emblemàtic de la Costa Brava, que acull els principals espectacles del festival. Sons del Món destaca precisament per combinar música en directe amb un entorn patrimonial únic i una proposta gastronòmica vinculada al territori. La presència de Rosana reforça un cartell que enguany inclourà noms destacats com Pablo Alborán, Sergio Dalma, Joan Dausà i el retorn puntual de Gossos, consolidant el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu a Catalunya. Amb aquesta proposta, els Sons del Món manté la seva aposta per artistes consolidats i concerts únics en un format proper, convertint cada actuació en una experiència exclusiva per al públic. Les entrades pel concert de Rosana ja estan disponibles a través dels canals oficials del festival.

0: Ahora me va Kinsomni.
1: No me vengas pidiendo perdón.
2: El duet Fangoria actuarà el pròxim 9 d'agost a la Ciutadella, en una nit que també comptarà amb la presència de Nancy Rubias. El grup format per Alaska i Nacho Canut, una de les grans icones del pop electrònic estatal, presentarà el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación, el seu primer disc en una dècada. A més, el concert servirà per repassar alguns dels seus èxits més coneguts, com A quien le importa, Rey del Glam o No sé qué me das. La vetllada es complementarà amb l'actuació de Nancy Rubias, la banda liderada per Mario Vaquerizo, coneguda pel seu estil irreverent i pels seus espectacles que combinen música i posada en escena. Les entrades per al concert a través del web del festival. Amb aquesta nova incorporació, els Sons del Món tanca una programació que inclou noms destacats com Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana o Sergio Dalma, així com diverses nits destacades del pop-rock català amb grups com Gossos, Lacs amb Busto i Els Amics de les Arts.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
0: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
6: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
7: Més informació, 972 50 75 23.
1: Places limitades.
8: Xoc de luz tarda.
9: Aquí saltem d'un tema a l'altre.

0: Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat. Busques inspiració?
1: Llançà acollirà la cinquena edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.
2: Pensa en un producte.
3: Amb el 3C seràs més feliç. No deixaràs de riure, d'emocionar-te, de plorar. No deixaràs d'anar al teatre, a concerts, als museus, al cinema, de llegir llibres. No deixis de viure el que t'agrada. Perquè amb el 3C tot et surt més a compte. Fins i tot de franc. Ah, i amb el Regal Club, fer-te soci no et costarà res. Surt més. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C. El Club de Cultura.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.

0: I parlant d'emocions.
1: 70.
2: Ei, tocant, sereu més feliços, ampliareu la vostra cultura, els vostres coneixements, el vostre cor, però no marqueu molt fort els números de telèfon, no us farà mal.
3: És un consell de la Municipal. Sona infernal.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.

Que és perquè sé que la ràdio els segons són d'hort, eh? Jo voldria dir-li una cosa. Cap empresari, ja si no és d'allò, una noia normal o una senyora normal que treballi, si té de fer un viatge per l'empresa, amb la panxa que li toqui el nas o que li toquin el volant, aviam si podran posar-li un anestesista, un metge i un pediatre. Llavors, volem la igualtat de la dona, però ens descuidem de dir aquestes coses, eh? Soc una persona ja gran, he treballat tota la vida en torno partit, he cuidat avis, he pujat fills, he pogut fer un bon engranatge de família, per tant, jo vull donar missatges de les dones, que no pensin que si no ens passen totes aquestes coses que avui dins estan passant, la dona no val. La dona, fins que no sabrà el que ella mateixa val, i no hauran de fer manifestacions, ni haurà d'haver-hi un sol dia de la dona treballadora, quan no hi ha un dia de l'home treballador, no ens podrem igualar. No, vull dir, a mi és la meva opinió. Jo, és la meva, és, vamos, jo penso que és així.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Sí, segur que l'heu reconegut. És Everybody's Talking, el tema central de Midnight Cowboy. Aquesta pel·lícula, protagonitzada per Dustin Hoffman i John Boyd, narra la història d'un jove texà que s'estableix a Nova York, on prova de guanyar-se la vida com a gigoló seduint dones madures. Però la decepcionant realitat amb què es troba un cop allà l'arrossega cap a un món sòrdid i queda atrapat en una espiral d'ambients foscos i circumstàncies marginals. El retrat ridícul que la pel·lícula fa d'aquest personatge és un dels elements que fan que Midnight Cowboy es consideri com un dels títols que marca el final de l'edat d'or dels westerns americans. I també ha passat a la història del cinema per ser l'únic film classificat amb l'etiqueta X per les seves escenes eròtiques que ha aconseguit guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula.
1: Hey, why do you think I come all the way up here from Texas for?
2: You were gonna ask me for money.
0: Però tornem a la cançó central del film. Una cançó que va dur a la fama al músic americà Harry Nilsson, però que molt pocs saben que no és seva. Aquest és un tema escrit el 1967 pel cantant i compositor Fred Neil. En el moment del seu llançament, va passar força desapercebut per a la majoria de gent, però no per a Harry Nilsson, un jove de Brooklyn que intentava fer-se un lloc en el món de la música. Aquell tema li va agradar tant que va voler versionar-lo i incloure'l en el nou treball discogràfic que estava preparant. La veritat és que Nilsson no va tenir gaire més èxit que Neil amb la seva interpretació del tema, però la sort d'Everybody's Talking va canviar al cap d'un parell d'anys. El cantant va assabentar-se que John Schlesinger buscava la peça central de la pel·lícula que estava rodant i va proposar-li un tema seu titulat I Guess the Lord Must Be in New York City i que era, sospitosament, molt semblant al que havia reinterpretat Neil. Jutgeu vosaltres mateixos. El director la cançó no va acabar de fer-li el pes i la va descartar, però per a sorpresa de Nilsson, li va dir que la que sí que volia com a tema d'obertura de la pel·lícula era la seva versió d'Everybody's Talking. I quina gran sort va tenir amb aquesta tria. L'impuls cinematogràfic que el film va donar a la cançó i al seu autor va ser enorme. El disc va superar el milió de còpies venudes i Nilsson va guanyar el Grammy que l'acreditava com a millor intèrpret vocal masculí d'aquell any. Després d'aquest gran èxit, el músic va passar una època complicada en què, refugiat en la beguda, intentava trobar un nou tema que l'ajudés a mantenir-se a l'alt nivell musical on l'havia situat Everybody's Talking. Però les muses no apareixien i no semblava capaç d'escriure res que estigués a l'alçada. Fins al 1971. Al tocadiscos d'una festa van sonar les notes d'un tema titulat Without You i Nilsson va donar-se que acabava d'escoltar la cançó que buscava.

En un primer moment es va pensar que era un tema dels Beatles, la qual cosa feia difícil abordar-ne una versió. Però quan va saber que era d'una altra banda britànica força menys coneguda, anomenada Badfinger, va decidir que volia fer-se seva aquella cançó.

Pocs mesos més tard, la versió de Nilsson de Without You es convertia en un èxit mundial, superant fins i tot les xifres de venda i popularitat aconseguides amb Everybody's Talking. El músic tornava a veure el seu nom al capdamunt de totes les llistes musicals, però igual que li havia passat uns anys abans amb el tema central de Midnight Cowboy, l'eufòria va durar poc. I tot i que va seguir composant, mai no va tornar a aconseguir un reconeixement com aquell. Així doncs, Nilsson ha passat a la història de la música com un compositor prolífic, però que, paradoxalment, no és autor de cap dels dos temes pels quals és recordat.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xupa, xupa,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.
9: Places limitades.
10: En el 107 de la FM...
11: Reinventem.
12: Reduïm.
13: Reciclem.
14: Reorganitzem.
15: Reutilitzem.
16: Recordem.
17: Reconvertim.
18: Reciclem.
19: Reivindiquem.
20: Repartim.
21: Retrobem.
22: Revolucionem!
6: La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres?
23: Tanca els ulls.

0: Benvingut a Saltin Girona. Celebrar el teu aniversari o venir a gaudir per lliure. Bar, restaurant, un mirador climatitzat, pura diversió. Descobreix la zona de batalla nerd, classes d'acrobàcies, tot això i molt més a Saltin Girona, el trampolín park més gran d'Europa. A la sortida Girona Oest de l'AP7, a Facebook, Instagram i a saltingirona.com.
1: So de luz ni.
2: I parlant d'emocions.
3: 89.

0: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
1: Em trobo més bé, em trobo més bé.

0: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra.
1: En la varietat hi ha el gust.
2: I en la qualitat, la nostra diferència.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El 21% dels adolescents entre 14 i 18 anys són fumadors i d'aquests tots han utilitzat vapers. Ho diu l'enquesta sobre salut i tabac que fa la Societat Catalana de Medicina Familiar Comunitària, la CANFIC, durant la Setmana Sense Fum. L'estudi s'ha fet en una mostra de prop de 1.900 persones. També revela que 8 de cada 10 creu que els nous productes del tabac són menys perjudicials per la salut que les cigarretes convencionals. El responsable de tabaquisme de la CANFIC, Joan Lozano, és molt crític amb la indústria del tabac, que assegura que vol perpetuar el tabaquisme en les noves generacions.
2: Molts anys de la indústria pagant a influencers, pagant a famosos, pagant a metges, utilitzant les noves xarxes, les xarxes socials. Trobem actors famosos, youtubers, etc, que són els que arriben a la joventut pues, amb un vaper a la boca, no?
1: L'enquesta de salut i tabac també reflecteix la tendència dels fumadors duals, és a dir, els que incorporen noves maneres de fumar, com els vapers o les bosses de nicotina, perquè pensen que són menys perjudicials i els ajudarà a deixar de fumar.
2: I el que li passa a la majoria, a més del 80% de les persones que ho fan, és que es transformen en fumadors duals, és a dir, continuen consumint nicotina via tabac convencional i, a més, li afegeixen el vàper.
1: Lozano creu que el govern espanyol ha de legislar en aquests tres àmbits per reduir el tabaquisme i protegir els menors.
2: Augment d'espais, augment de preu i una regulació protectora envers la publicitat que es veu a tot arreu i de manera molt, molt descarada, no?
1: En general, el percentatge de fumadors es manté estable al voltant del 16% dels enquestats.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
3: A la teva ràdio.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Treballa per apassionar-te.
2: Evoluciona ja.
1: Apassiona't treballant.
2: Evoluciona ja.
1: Treballa per explorar.
2: Evoluciona ja.
1: Explora treballant.
2: Evoluciona ja.
1: Treballa per canviar les coses.
3: En definitiva, tenir cura del nostre benestar psicològic més enllà de la imatge exterior.
4: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
5: La gestió responsable.

0: Apuja, apuja la ràdio.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Sóc la Rita Martínez. T'envio moltes forces a tu perquè et tiris endavant la ràdio. Que no desfalleixis. Vale? Adéu.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.

0: Propostes en xarxa.
1: Vivim en un món en constant transformació, on conviuen crisis globals, conflictes armats, emergències climàtiques i canvis tecnològics cada vegada més accelerats. Enmig d'aquest context, hi ha un festival que alça la veu per reivindicar la cultura com a espai de memòria, pensament i diàleg. El Festival Portal Blau es defineix com a un festival radicalment humà. La cita arriba a la 19a edició connectant música, arts, pensaments i paisatge mediterrani. Són els pilars fonamentals d'una proposta que fins al mes d'octubre s'instal·la a l'Escala i Empúries, a l'Alt Empordà. Podreu gaudir de concerts en escenaris naturals i històrics amb Sopa de Cabra, Judith Nederman i la Gio Sinfònia, Clara Peia, La Fúmiga, Helena Gadel i Manu Guix o Maria del Mar Bonet. També hi sentireu noves veus, com la de Maya Miranda, Roger Pedrós o Grego Tecno. Un cartell atractiu i variat que es complementa amb el cicle de conferències Mirades Blaves. És l'espai de pensament del festival on s'han programat 4 conferències sobre qüestions com la dignitat humana, el paper de les dones en la història o els reptes de la tecnologia i la ciència en el terreny de la salut. Hi podreu escoltar noms com Francesc Torralba i Carles Duarte, Caral Soler o Jordi Pigem. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, 19a edició del Festival Portal Blau a l'Escala i Empúries. Més informació a portalblau.cat.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: I parlant d'emocions.
1: 14.
2: Sensacions.
3: Tiquismiquis. Crec, crec, crec. Tiquismiquis. Crec, crec, crec.
4: Les vaques del pueblo ja s'han escapat, riau, riau.
3: Crec, crec, crec. Tiquis, miquis.
5: No, no, no, no, solament una de madres.

0: Sensacions.
1: No és el moment de fer, disculpeu-me, el tiquis-miquis.
2: Ja li diré a la meva dona.
3: Vinga.
4: A mi no em foteu entremig?
3: Vinga, què?

0: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
2: La nit.
3: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
4: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís de policia, sense permanència ni quota d'alta.
3: I 100% en català. Et protegim?
5: En el 107 de la FM...
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
7: Coneixes algun altre mitjà de transport que es plegui en només 7 segons, es pugui guardar sota la taula i hagi estat fabricat a mà per artesans especialitzats? Et presentem Brompton, la bicicleta que pots portar al transport públic, a prendre un cafè al bar sense preocupacions, guarda plegada sota el teu escriptori i també estalvia espai a casa teva. Amb un pes molt reduït, les bicicletes Brompton estan fetes d'acer o titani i dissenyades per durar molt de temps, mecànica o elèctrica. Tu tries.
8: Des de Brompton et convidem a provar-la gratuïtament durant 24 hores perquè la puguis incorporar a la teva rutina diària i descobrir-ne tots els avantatges. Truca'ns al 936 396 713 per reservar el teu Brompton Day. Repetim, 936 396 713. T'esperem!

0: Ateno, portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
1: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
0: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
1: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
0: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, tinc una trucada, una no, tinc diverses trucades aquí a Ràdio Vila-sacra.
1: Sí, potser la iaia ha trucat.
0: Ah, la iaia. Però és que em sorprèn perquè diu que és de Santa Pau?
1: Sí.
0: Però des de Santa Pau d'Olot?
1: Sí.
0: I ens escolten des d'allà?
1: Sí. Aviam, espera't, que li demano, ara és aquí.
2: Estàs a Ràdio Vila-sacra?
1: Sí, diu que sí, ara s'hi posarà.
0: Ah, vale, a veure.
3: Doncs vinga, posa-t'hi.
1: Què tal?
0: Bona tarda, Maria.
1: Bona tarda, senyor.
0: Sí, home, ens ha deixat ja el nom diverses vegades en el contestador i bé, saludar-la, el que passa és que ens sorprèn perquè tinc entès que ens truca des de Santa Pau de la Garrotxa.
1: Sí, per què no?
0: Se senten allà?
1: Sí, segons quina ràdio sí, segons quines ràdios a vegades no, i segons on és la ràdio, i segons... Però sí.
0: Vila-sacra se sent allà, Ràdio Vila-sacra?
1: Sí.
0: Ah.
1: I el noi, o el fill, també, també li va posar, tots van sentir el mateix.
0: Ah.
1: Són molt bones, se sent molt bones. Vila-sacra són ben bé...
0: Se senten bé?
1: Sí.
0: Vale. No, home, més que res, perquè com que és tanta distància la que hi ha... perquè hi ha moltíssima distància, però bé, ja ens alegra. Bé, no, només dir-li que els seus missatges els anem incloent en la carpeta de missatges i van sortint indefinidament. Que tot allò que vostè ens vulgui explicar ho pot fer tranquil·lament, que nosaltres els anirem guardant i aquests missatges van sortint de manera indefinida sempre a l'emissora.
1: Depèn del temps del fesol.
0: Sí.
1: Hi ha fesol.
0: Ah.
1: Escolta, des d'espones, el dematí sí, el dematí el s'escolta.
0: Ah, sí. Bueno, només era per verificar-ho, perquè clar, ens ha sorprès que sapiguem la distància que hi ha des d'aquí a Vila-sacra, que és a l'Alt Empordà, allà a la Garrotxa...
1: Bueno, però a mi va... perquè escoltava Vila-sacra i van anar a parlar del Caparol.
0: Sí.
1: El Caparol havien set veïns.
0: Sí, sí.
1: Que no es coneixia. I em va fer tanta gràcia que parlessin del Caparol...
0: Sí, perquè...
1: Doncs, bueno,
0: sí, perquè...
1: I després vaig demanar a la neta, ja, perquè quan diuen un número, poc se posa que fa tanta pressa.
0: Ja.
1: I la neta, molt bo que som un moment.
0: Clar.
1: Bueno.
0: Bueno, doncs pues molt agraït, I bé, la seva disposició.
1: Ah, doncs mira, pensava poder els moïnarà...
0: No, al contrari, per això el truco, perquè clar, tu anem a dir, escolta, tenim una persona que ens truca des de Santa Pau d'Olot, dic, no pot ser, que sí, que ella ho diu, he sentit els missatges del contestador, que n'hi ha diversos,
1: i,
0: sí, sí, i dic, ah, doncs sí que ho diu, que és de Santa Pau i que es diu Maria Costa, correcte,
1: sí.
0: No? Sí, vale, doncs ja està, encantat, eh? I aquest missatge també sortirà,
1: La cosa per explicar en tinc tantes com vulgueu.
0: Pues quan tingui ganes d'explicar, nosaltres estem per escoltar-la.
1: Et faré un poc cada setmana.
0: Doncs. Molt bé, moltes gràcies,
1: Bueno, vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Seguim endavant amb més notícies. Ens demana pas el nostre corresponsal esportiu, Lluís Llanut.
3: Efectivament, senyores, senyors, bona nit, companys, bona nit, Queco, bona nit, Francesc, bona nit, Novell,
2: ja està, ja.
3: Bona nit, Sònia, bona nit, Polanco, bona nit als nostres espectadors, bona nit al marit, bona nit a la dona, bona nit als seus respectius amants. Que
2: Lluís, bona... Lluís, company, xato, l'última hora, per favor.
3: Efectivament, senyores, senyors, efectivament, company, última hora, són les 12 de la nit.

0: Bona nit. Un viatge en el temps.
1: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys.

Cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

obrint esperances. Som aquí, buscant les paraules exactes per dir-te, trobant emocions indescriptibles. Som aquí, i ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: Parla. Parla com una barcelonina.
1: Parla com un lleidatà.
2: No ens parla rocionès. Parla'l.
3: O com una pallaresa.
4: Parla tortosí, ja sigues de Vinalló o de Capredó.
5: Parla com un alicantí.
6: Ratlla com un maonès.
7: Xerra com un mallorquí. Xerra.
8: I no deixis de parlar garrotxí.
9: Ni tarragoní.
10: Enrona, gralla, ratlla, xerra, parla. Parla com vulguis, però fes-te escoltar. Passa't a Parlem Telecom i sumem les nostres veus per fer sentir el que volem per casa nostra. Parlem.

0: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
1: De veritat?
0: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues.
2: Zoom.

0: penses que no et passarà mai, que no et pot passar, que tu ets l'única persona al món a qui cap d'aquestes coses no passarà mai. I llavors, una per una, et comencen a passar totes, de la mateixa manera que passen a tothom. Parla ara abans no sigui massa tard i després espera poder continuar parlant fins que no quedi res més per dir. El temps s'acaba al capdavall. Potser val més que de moment deixis de banda les teves històries i intentis analitzar com ha estat viure en aquest cos des del primer dia que recordes ser viu fins ara.
1: Home!
2: La nit.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Si vols jugar a futbol, menja't una col.
5: Deixa un missatge.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: En el 107 de la FM.
8: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

El Festival Sons del Món acollirà el pròxim 10 d'agost a la Ciutadella de Roses el concert de God Save the Queen, que enguany presenta un espectacle especial per commemorar els 50 anys de la publicació de Bohemian Rhapsody, una de les peces més icòniques de la història del rock del grup britànic Queen. Considerats un dels millors tributs del món a la banda liderada per Freddie Mercury, el grup argentí tornarà al festival per quarta vegada amb un nou desplegament tècnic i visual, pensat per recrear l'esperit dels grans concerts dels anys 80. L'espectacle oferirà un recorregut per tota la trajectòria de Queen, des dels primers èxits fins als himnes més reconeguts, amb temes com We Will Rock You, Don't Stop Me Now, We Are The Champions o Radio Gaga. A petició dels seguidors, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament amb l'objectiu de convertir la vetllada en una gran festa. Les entrades a la web oficial del festival. Aquesta nova confirmació segueix a una programació que ja inclou artistes com Pablo Alborán, Rosanna, Joan Dausà o Sergio Dalma. També destaca el concert únic de Gossos aquest 2026, que compartirà escenari amb l'Axan Busto 20 anys després. El festival es completarà amb una actuació conjunta dels Amics de les Arts, Blau Mut i Ramon Miravet, que pujaran plegats a l'escenari de la Ciutadella de Roses per primera vegada en el marc dels Sons del Món.

0: cada dia amb la cultura.
1: Jo, cultura.
2: Cultura.
3: Molta cultura.
4: Cultura.
5: Cultura.
6: Tenim una cita con la cultura.
7: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
8: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta.
9: Sempre al costat de la cultura.
10: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
0: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.
11: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
12: Ai.
13: Ai.
12: I ara?

0: Carol Rius és la vicepresidenta de la coordinadora de Colles Castelleres.
1: La dona és present en la vida de les colles castelleres en un 50%, 40% depenent, però no és present en aquells càrrecs de responsabilitat, sobretot els càrrecs de responsabilitat tècnics, és a dir, aquells que són més visibles, el cap de colla, el cap de troncs, cap de pinyes.
0: Som lluny de la paritat als càrrecs. Segons dades del 2022, les últimes que hi ha, la majoria de dones amb responsabilitat són de colles petites.
1: Castells té més de 200 anys d'història, no? O sigui, és difícil combatre contra una tradició de 200 anys quan la dona no pot entrar als castells fins als anys 80-90.
2: El talent no té un biaix de gènere, però les oportunitats històricament sí que n'han tingut. Pensem que els castells no deixen de ser una tradició, que tenen més de 200 anys d'història i que van néixer al Camp de Tarragona, i que, dit ràpid i malament, les primeres colles van ser formades per homes que eren senyors forts que venien del camp o de la mar. Per tant, és evident que aquesta motxilla històrica es nota especialment en les colles que han nascut en aquest context geogràfic o històric.
0: La Yasmina Armesto va ser presidenta de la Jove Xiquets de Tarragona, una colla gran. Ella també lluita per buidar d'aquesta motxilla històrica, tot i que a les reivindicacions per igualtat, moltes d'elles hi afegeixen una part d'autocrítica. La dona també s'ha d'empoderar. La Gina Fort és la cap de colla de la Jove de Tarragona.
3: La primera és que les millors edats per tenir un càrrec de responsabilitat solen ser entre els 25 i els 35 anys, sobretot perquè cal dedicar-hi moltes hores i viure molt per la colla. Llavors, en aquesta etapa vital et veus amb prou energia i capacitat per coordinar un grup tan gran. D'altra banda, és veritat que les dones en aquesta franja d'edat tenim el condicionant de la maternitat. L'activitat castellera no és compatible amb l'embaràs. Quan estàs embarassada has de deixar qualsevol posició que tingués en un castell. I això fa que moltes dones crec que hagin de viure la colla des d'una altra posició i potser no s'animen per això a assumir rols de lideratge. També és cert, hi ha molta feina per fer. Personalment no m'hi he trobat gaire, però malauradament estic segura que hauré de lluitar contra comentaris del tipus «Sent tan petita, podràs manar tota la colla?».
0: Sí, poden totes ser petites. El pom de dalt és gairebé de nenes. Al tronc hi ha molta presència de la dona, però tot això no passava fa 50 anys enrere.
4: Soc la Cuca Ferrer i tinc 62 anys. Vaig començar a fer castells a començaments dels 70, quan tenia 7 o 8 anys, no em recordo.
0: I quan es va fer adolescent, li van dir allò que a les poques nenes que pujaven se'ls deia quan el pit els creixia.
4: Em va dir que tenia que deixar de fer castells, bueno, perquè resulta que ell, segons el que ell pensava, és que si jo queia i me feia mal al pit, una dona, les caigudes dels castells perjudicarien molt el que era el nivell de pit.
0: Que injust que pel fet de ser dona haguessis de fer aquest parèntesi.
4: No em semblava just, però ho assumies en aquell moment. Clar que no, ara potser ho veus amb uns altres ulls. És que és molt difícil veure amb els ulls d'avui dia, veure aquella època.
5: Els nens van començar a fer un castell de dones, crec que el 96. En aquell moment tenia la seva rellevància poder aconseguir tot el tronc del castell de 6. Aquest any han aconseguit de fer un 4 de 7 perfecte, íntegrament amb dones, tant a pinya com a tronc com a gralles.
0: És la Montse Tordiu. L'any 2000 va ser presidenta dels Nens del Vendrell, una de les primeres en arribar a un càrrec important dins una colla. Però l'anècdota és anècdota. Ella mateixa ho diu, queda molt camí per fer. És cert que la dona s'ha incorporat massivament en els últims 20 anys al món casteller, però segueix sense ostentar càrrecs dins les colles. Resilientment va aprendre a tocar la gralla i es va quedar a la colla pocs anys després. Va poder tornar i aquesta vegada fer el que li agradava, a pujar al tronc. Això sí, ho va poder fer gràcies a un home i de la família, el seu germà. Ell la coneixia i sabia del seu potencial.
4: I me va dir, diu, no voldries tornar a pujar als castells? A mi se me va obrir el cel.
0: Cel obert que encara manté ara perquè continua vinculada a la seva colla, els Xiquets de Tarragona. Com ella, moltes van obrir camí. Som a la meitat, coincideixen totes. Queda encara per arribar a l'objectiu, la paritat de gènere.
3: Crec que el més important és que les dones s'empoderin i perdin la por d'estar al capdavant.
2: Les colles som una tradició, representem la tradició castellera, però també uns valors per la societat, i aquests valors han d'evolucionar i han de seguir avançant per construir la societat que volem.
1: El bonic que té l'utopia és que sempre està allà i nosaltres anem avançant i acabarem el més a prop.

0: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
1: traca, traca. Superfestassa.
2: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026.
3: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
1: Superfestassa.
4: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó, a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
2: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
5: Xumba, xumba, hey! Traca, traca.
6: Després del sopar, balla amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
7: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
8: Més informació, 972 50 75 23.

Reichweite. Gamma. Reichweite.

0: la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia hi ha premi.
1: 904 a les 6 hores i 2 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: El comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonària Agrupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a De la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonària, Andreu Alimentació i l'IRTA com a centre de recerca.
1: A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant doncs, diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives.
0: El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonària, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés, s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Buscant, com sempre, aquells vells vinils de la nostra Ràdio Nostàlgia i les veus que les van interpretar, arriba la Ràdio Nostàlgia, un programa que, com sempre, tinc el gust de presentar per tots vosaltres. Avui, la veu que us presentem és la d'Emilio José, possiblement no gaire conegut, però les cançons romàntiques que ens interpretarà estem segurs que no us deixaran indiferent de recordar aquells temps.
0: Un programa de Joaquim Pijoan.
2: Com sempre, comencem fent un petit esbós de les seves dades personals. José Emilio López Delgado era el seu nom de pila, artísticament conegut com Emilio José. Va néixer al carrer Fernán Núñez, Córdoba, el 16 de juny de l'any 1950. És un cantautor espanyol. Va començar la seva vida artística escrivint cançons embuïdes en el seu sabor rural. Va començar a escriure cançons embuïdes en sabor rural. Les seves cançons en el mateix sabor popular que les de Víctor Manuel o Andrés de Barro. Va firmar contracte amb la barcelonesa Belter i va editar el seu primer àlbum, Campo Herido.

Aquest va ser un dels primers temes que va interpretar Emilio José i continuem amb la seva trajectòria artística. Els seus pares, mestres d'escola, es van traslladar a Barcelona l'any 1962. En els seus 7 fills, Emilio José va començar a estudiar magisteri, però no va acabar la carrera. I no perquè no triomfara aviat en la música, sinó perquè no li agradava els estudis, va exercir diversos treballs administratius. A més, al llarg de la seva carrera artística, a més de ser cantant i autor dels seus propis temes, també va posar música a temes de l'escriptor gadità Josep Maria Pemán i dels germans Machado. Escoltem a continuació temes d'aquests.

Com a cantautor va començar escrivint cançons embuïdes en el sabor rural, com Víctor Manuel o Andrés de Barro. Va firmar un contracte a la barcelonesa Belter i va editar el seu primer àlbum, ple de temes de tall rural, així com Puerto Pescador, i en última ocasió hem pogut escoltar Com te laves la cara. I a la fi, com tot arriba, una de les cançons que li donà èxit internacional ha estat enregistrada per diferents intèrprets del món. Èxit aconseguit al ser enregistrada per la cantant grega Nana Mouskouri. La cançó és Soledad.

Soledat, una cançó que gràcies a la interpretació que va fer una gran cantant internacional com era la grega Nana Mouskouri, aquesta cançó va aconseguir un respaldament internacional i va ser enregistrada per diferents intèrprets, ja que va ser un exitàs. Us recordem una vegada més que Emilio José va néixer a Còrdoba, concretament el 16 de juny de l'any 1950, i quan tenia curta edat, concretament 12 anys, es va traslladar a viure junt a la seva família composta pels seus pares i 6 germans a Barcelona. I després d'aquests petits recordatoris que ja us havíem parlat en el principi del programa, continuem en la música d'Emilio José. Una altra de les cançons que podrem escoltar avui del cantautor Emilio José és Y mientras tanto, amándote.

I continuen les cançons d'Emilio José, que són un reguetzell d'èxits a l'època dels 70 fins als anys 80. Escoltarem aquest tema. I vuelta a empezar.

0: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem en il·lusió la ràdio que vàrem viure. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
2: I després d'aquest parèntesis promocional del nostre programa, continuem amb la música d'Emili José. Concretament un èxit de l'any 1982, Un Paso Adelante.

I farem un repàs ràpid de la vida personal i professional d'Emili José. Va néixer l'any 1950, concretament a Còrdoba, un 16 de juny. El 1962 va traslladar a viure junt a la seva família composta pels seus pares i sis germans a Barcelona. Va estudiar magisteri, però ho deixà, perquè el seu era composar música. Les seves cançons d'autor segueixen tenint el mateix sabor popular dels que triomfaven per aquells temps, en la veu de Víctor Manuel o Andrés de Barro, i parlaven del món rural, del mar i de la mina. A principis dels 70 va firmar contracte en la discogràfica catalana i enregistrar el seu primer LP, baix el nom genèric de Campo Herido, que hem pogut escoltar a través d'aquest programa. Una cançó que li donà èxit internacional va estar enregistrada per diferents intèrprets del món. Èxit aconseguit al ser enregistrada per la gran cantant grega Nana Mouskouri. La cançó ha estat soletat, que també hem pogut escoltar al llarg d'aquest programa. I continuem ja per finalitzar en la vida artística d'aquest cantautor. Dos temes que també es poden dir que han estat èxit: Ni contigo ni sin ti, un tema que escoltarem ara.

0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: Un altre tema d'Emilio José: Mi barca.

I per acabar el repàs que han fet a l'extensa discografia de Mini José, podrem escoltar aquest bonic tema, Nuestra Playa.

0: reunión.
1: Amb l'enyorança que ens desperta el passat, recordem amb il·lusió la ràdio que vàrem viure.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Amics i amigues, ha arribat al final del nostre programa. Ens acomiadem de tots vosaltres i us desitgem que sigueu molt i molt feliços. Ens retrobem, si voleu, la setmana vinent. Us hi esperem a tots. Adéu-siau.

0: Bona nit.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra és la de casa.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Ametller Origen ens ofereix aquest espai. Participa-hi.
4: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Perdonar no sempre és fàcil, però és un acte que pot canviar la nostra manera d'enfocar un conflicte. Avui entrevistarem a PJ Armengou, periodista amb experiència precisament en zones de conflicte i també autor de Rostres de Perdó. Editat per Albada, el llibre explica 6 històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, sortirem a Casa Tendències amb Judit Vives i el suplement IE, Intel·ligència Espiritual, parlarem del Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura amb Emili Xaló. Per acabar, dedicarem el like a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. La mostra repassa com han evolucionat els ideals de bellesa al llarg de la història, analitza com s'han construït els cànons estètics i alhora reivindica els cossos i les belleses que queden exclosos d'aquesta norma. En parlarem amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i una de les encarregades d'adaptar aquesta exposició a casa nostra. Tot això serà possible amb Joan Salicru, la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.

0: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
1: La primera part del que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Carles Bancs. Com estàs, Carles? Què ens expliques?
2: Hola, Laura, què tal? Com estàs? Doncs mira, avui m'agradaria parlar de com el canvi climàtic pot afectar l'alumnat i el seu aprenentatge. Ho faré perquè enmig d'aquesta onada de protestes del professorat del nostre país ha aparegut una pàgina web, una iniciativa, li podem dir de diferents maneres, que el que fa és registrar la temperatura que hi ha als diferents centres educatius de Catalunya.
1: És una mica un cop de realitat, no? Podríem dir, suposo que la iniciativa està en certa part relacionada amb aquestes protestes que hi ha arreu del territori.
2: Doncs sí, de fet, el lema del web, que es diu Aules que cremen, és ens congelen el sou, ens cremen a les aules. Així que sí, està completament relacionat. Ara bé, aquí la voluntat és exposar que la temperatura dins les aules és insostenible i al manifest els docents parlen de temperatures extremes i exposen que el seu objectiu és aportar dades empíriques per evidenciar una realitat innegable, que l'administració és la primera a vulnerar la seva pròpia legislació, ignorant l'impacte directe d'aquesta negligència sobre el desenvolupament cognitiu de la infància i la salut dels treballadors.
1: En altres paraules, estudiant temperatures tan altes pot afectar l'aprenentatge de l'alumnat, per exemple.
2: Doncs sembla que sí. Als espais on es duen a terme tasques sedentàries, com és el cas de l'activitat docent a les aules, la temperatura s'ha de mantenir estrictament entre els 17 graus i els 27. Aquest interval és el que la legislació determina com a òptim i saludable. Qualsevol registre que se surti d'aquest marge fa inviable la concentració, disminueix dràsticament el rendiment i posa en risc tota la comunitat educativa. De fet, me'n recordo que fa pocs dies en van parlar a la 3CAT i els alumnes, quan els entrevistaven, explicaven que quan feia molta calor els era molt difícil concentrar-se i treballar a classe. De fet, en el web, per exemple, aquí mateix a Mataró, hi ha registres en què a moltes aules s'arriba a 34 graus de temperatura.
1: Que és una barbaritat. Imaginem-nos nosaltres treballar a aquestes temperatures, per exemple. Això passa a casa nostra, Carles, però quin impacte té en l'educació global el canvi climàtic?
2: Clar, aquí a Catalunya o a Espanya, per exemple, els efectes estan lligats a aquesta pujada de temperatures o a desastres com inundacions. Ara bé, a escala mundial les conseqüències són més crítiques. Per exemple, una anàlisi d'UNICEF de l'any 2024 indicava que 242 milions de nens van haver d'interrompre la seva escolarització a causa de fenòmens climàtics extrems com onades de calor, ciclons tropicals, tormentes, inundacions o sequeres.
1: 242 milions d'infants és una xifra altíssima i això deu tenir, imagino, unes conseqüències socials brutals, també.
2: Doncs segur que sí, perquè la xifra és altíssima. Per exemple, d'aquests 242 milions, 13.000 són alumnes espanyols que van ser afectats per la Dana, durant sobretot a l'octubre, i l'estudi destaca que les onades de calor van ser el principal risc que va provocar que les escoles tanquessin, amb 118 milions d'alumnes afectats, només el mes d'abril. També són onades de calor on la temperatura arriba a 40-45 graus, una cosa que de moment aquí no passa. I efectes pràctics, si nosaltres doncs no hem deixat un bon futur, doncs hem d'educar les properes generacions doncs perquè el deixin.
1: I clar, si no poden anar a l'escola perquè tenim aquestes altres temperatures, no podrà ser ben bé així com tu dius, no?
2: Doncs clar, és important fer front al canvi climàtic i per fer-ho, doncs clar, és essencial, no?, educar a futur. L'important és saber si encara som a temps de revertir la situació i d'altra banda, doncs també jo crec que ens hauríem de preguntar com eduquem els nens que no poden anar a l'escola pels motius que comentàvem anteriorment. De fet, nosaltres vivim molt tranquils, tenim aire condicionat i sempre pensem que estem molt bé quan surt el sol, però potser estem més a prop de tancar les escoles per la calor del que ens creiem.
1: Veurem com avança tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
3: L'última setmana de maig, la reina va abdicar. Durant anys, l'afició del Barça femení ha cridat pels camps de tot arreu que només hi ha una reina, Alexia Putellas. I Alexia Putellas va anunciar que després de gairebé mitja vida el club marxava. Capitana i emblema de l'equip, sense Alexia no s'entén el boom que ha viscut el futbol femení els últims temps. Va començar a jugar a futbol al Sabadell quan tenia 7 anys, tot i que el club només acceptava nenes a partir de 8 i la seva família va haver de falsificar l'edat perquè pogués inscriure's. D'aquella nena que feia viatges entre Mollet i Sabadell per poder jugar a pilota, encara en conserva l'esperit de lluita, la intuïció i la picardia que l'han fet una de les millors jugadores del món, guardonada amb dues pilotes d'or i la jugadora amb més títols guanyats amb el Barça. De jugar en camps de sorra a ser una atleta de Nike, l'evolució d'Alexia és també la transformació que ha viscut el futbol femení. Ha estat pionera en molts sentits. Va ser la primera que va lluir el braçalet de capitana en un partit del femení al Camp Nou en aquest segle, la primera jugadora del Barça que va guanyar la pilota d'or i la primera futbolista que va rebre la Creu de Sant Jordi. I també la primera que va publicar un tuit amb el hashtag #seacabó, que va acabar precipitant el final de Luis Rubiales després del petó no consentit de Jennifer Hermoso. Un exercici de fermesa i valors difícil d'imaginar en la majoria d'esportistes d'elit, sense anar més lluny en el futbol masculí. Amb l'última Champions, la quarta, al Sarró, Alexia ha decidit buscar noves aventures. Però més que qualsevol títol o qualsevol gol, la seva gran victòria és que ha normalitzat el futbol femení. Actualment és tan normal veure samarretes amb l'11 d'Alexia com el 10 de la Minya Mal. Les nenes que ara volen jugar a futbol tenen allò que ella no va tenir, algú en qui emmirallar-se.
1: Perdonar és un dels actes més nobles que hi ha, però no sempre és fàcil. De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: extraño y esto duele.
1: No saber demanar perdó o demanar-ne massa vegades. Realment dos extrems de la mateixa realitat.
2: Sí, sí. Buscàvem una cançó que parlés del perdó i n'hi ha moltes maneres de com pot afectar una persona el perdó. D'alliberament, que has fet una cosa malament, demanes perdó i t'alleugera l'existència, o demanar, com diu aquesta cançó, el perdó masses vegades o massa tard i quan ja no serveix de res, no? I ho reflexa amb una tristor absoluta Nacho Vegas, que l'altre dia vaig estar al concert i sí que estava bajonero, perquè va fer de les dues cançons més tristes i punyents que té en el repertori i les va tocar en el concert. Va estar molt bé, meravellós com sempre, és un gran artista i per això cal recordar-ho en els seus inicis d'aquest gran disc que és el Desaparezca aquí.
0: Pero no recuerdo ni por dónde hemos entrado aquí.
1: Nacho Vegas, que sembla que té problemes amb el perdó, com segurament els tenim tots nosaltres, Carles Bancs.
3: Sí, segurament sí, i també segurament música així de tranquil i relaxada segurament ens va molt bé per donar-li la volta a les coses i per pensar el que volem fer. Perdonar és un dels actes més complexos i poderosos de l'experiència humana. És capaç d'obrir camins de pau i serenitat allà on només hi havia dolor i ressentiment. I el llibre Rostres de Perdó, editat per Albada Editorial, el periodista PJ Armengou, que té experiència en zones de conflicte, tracta històries reals que personifiquen el perdó i desafien tota lògica. L'autor recorre tres continents diferents per portar-nos el testimoni de sis persones que han hagut de perdonar, demanar perdó o perdonar-se a si mateixos, perquè no només acceptem el perdó als altres, sinó que també moltes vegades és molt difícil doncs, donar-lo o perdonar-nos a nosaltres mateixos. Un viatge que ens demostra com d'important és saber perdonar i la gran mostra d'empatia que és.
0: Que se hace para amar lo que
1: moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat d'aquesta setmana. Ell és PJ Armengou, autor de Rostres de Perdó. PJ Armengou, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
4: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
1: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, teníem molta curiositat per saber què el va portar a fer un llibre sobre el perdó. Què tenia ganes d'explorar?
4: Pues mira, el motor d'aquest llibre és un motor periodístic. Jo sóc periodista, he estat corresponsal a Jerusalem durant 2 anys i mig, coincidint amb la guerra. He treballat en diversos països a l'estranger, també a Catalunya. I sempre que he anat treballant, sobretot en situacions de conflicte, en històries especialment dures, sempre m'ha faltat aquesta llum, llum de trobar un sentit al dolor, trobar un sentit a la violència. Llavors, crec que va ser arrel de la guerra del 7 d'octubre a Israel, però també amb històries que havia anat treballant anteriorment, que se'm plantejava com molt fortament la incògnita de què es pot fer per trencar amb l'espiral de violència, què es pot fer per trencar amb l'espiral del rancor, i una vegada i altra trobava el perdó. Llavors, aquest llibre en realitat parteix de la pregunta: és possible perdonar? És possible superar l'espiral de violència, de superar el dolor de perdre un ésser estimat? I la resposta és que sí, perquè he trobat diverses històries al voltant del món que demostren que és possible perdonar i és possible demanar perdó.
1: És una gran pregunta. Imagino que el procés ha estat apassionant en tots els sentits, perquè, com bé deia, recull 6 històries d'arreu del món relacionades amb el perdó. Com arriba a aquestes històries i què el porta a escollir-les? No sé si durant el procés alguna l'ha hagut de descartar, per exemple.
4: Crec que les històries que surten al llibre són les que han de sortir. Si no en surten més és perquè l'editorial Albada va tenir la saviesa de no fer un llibre gaire llarg, de fer un llibre que fos assimilable, perquè al final les històries que explico són històries dures, són històries amb molta violència, amb molta tristor, però també amb moltíssima llum, però que és fàcil pues, esgotar, no?, el lector amb històries tan dures. Aquestes 5 històries pues, han anat apareixent en la meva carrera com a periodista, de vegades de manera una mica misteriosa, doncs a través d'una conversa amb algú que al qui li explico que estic treballant en aquest llibre i de sobte em diu, doncs tinc una persona que ha viscut un procés de perdó potent, i d'altres en l'exercici periodístic, doncs, per exemple, de cobrir la guerra al Pròxim Orient, entre Israel i Palestina, entre Hamas i el govern israelià, i necessitar trobar històries de perdó que vagin a contracorrent d'aquests dos aquestes dues forces polítiques, no? I d'aquest conflicte. I doncs, aquí, per exemple, surt el Suli, que és un excombatent palestí, a qui vaig anar a veure mentre les bombes encara queien a Gaza, i el vaig anar a veure a Cisjordània, i amb qui vaig tenir una conversa sobre com ell era capaç, doncs, de superar el dolor, de superar fins i tot el que estava veient per televisió del que estava passant a Gaza, empatitzar amb el seu enemic i abraçar profundament la no violència i el pacifisme. Llavors, doncs, d'una manera o altra, ja sigui, doncs, buscant-les en concret per aquest llibre o trobant-me-les en l'exercici periodístic del dia a dia, aquestes històries, doncs, m'han anat trobant, diguem-ne.
1: Mm-hmm. Crec que ha dit ara una de les paraules clau d'aquestes històries, que és l'empatia. L'empatia, sí, juga un paper essencial en el perdó?
4: Jo crec que sí. És molt difícil perdonar algú si no s'entén que és una persona limitada, que és una persona que és filla del seu moment històric, que és filla d'uns pares concrets, d'uns avis concrets, d'un passat concret, que és filla també de les experiències de dolor i d'odi i de rancúnia que hagi pogut experimentar, i també és molt difícil demanar perdó si no, un no és capaç de sentir pena pel dolor causat, si no és capaç de sentir remordiment per allò que ha fet. Crec que l'empatia és allò que ens permet veure l'altre com un igual, d'emmirallar-nos-hi, de veure, de patir amb l'altre i de veure, per tant, el patiment que hem pogut causar. Crec que, a més, en el cas d'Israel i Palestina, és un sentiment o una emoció o una decisió, a vegades, poc presa, que crec que enquista encara més el conflicte. No ser capaç de veure l'altre com un ésser humà.
1: Ara parlava d'un conflicte que ens és molt proper, no? que està molt a l'ordre del dia, especialment en aquests últims 2 anys i mig, però també hi ha una història, per exemple, relacionada amb el genocidi de Ruanda, i en el llibre vostè diu: el que és dolorós és viure amb els que ho neguen. Es pot perdonar aquell que no vol ser perdonat?
4: Crec que és molt difícil, és molt difícil. O sigui, en tots els processos de reconciliació, tots els processos de perdó, hi ha un element clau, que és el remordiment, que és el desig de reparar el mal causat, que és la necessitat que tenen les víctimes de sentir per part del seu butxí que demanen perdó i volen esmenar el mal que han fet i es penedeixen, no, del que han fet. Però tot i així, jo m'he trobat pel camí casos on hi ha hagut gent que és capaç de superar això i és capaç de perdonar fins i tot aquell que no li demana perdó. Crec que qualsevol procés de perdó és millor i és més fàcil si pel mig hi ha penediment per part del butxí, de l'agressor, però quan aquest no hi ha, és veritat que existeixen, i és bo que ens hi fixem, ànimes magnànimes, ànimes grans, capaces de perdonar fins i tot quan l'altre, diguem-ne, no baixa del burro i és incapaç de demanar perdó.
1: Clar, de fet, el llibre fa un exercici molt important per entendre, no?, tot el que hi ha al voltant del mal, d'alguna manera, perquè molts dels butxins es mostren com, per dir-ho d'alguna forma, com uns desgraciats poc culpables, i això és un discurs que potser construeixen per protegir-se, o és realment així?
4: Hi ha de tot. Vull dir, el cor de cadascú sap per què s'amaga amb aquestes, aquests subterfugis i aquestes excuses. Entenc, o sigui, crec que també aquest llibre convida a posar-se molt en la pell del butxí, en la pell de l'agressor, perquè tots tenim un petit assassí, un petit lladre, un petit infidel al nostre cor. Tots som capaços de fer un mal. I ens convida també a dir-nos: seria jo capaç de demanar perdó? Perquè requereix un procés d'autoconeixement, un procés d'assimilar el que un ha fet, de sentir-se culpable pel que un ha fet, de voler esmenar això, potser de vegades de veure que esmenar-ho és molt difícil, si no impossible, perquè, per exemple, has pogut llevar la vida a algú, Llavors, no és un procés fàcil. A mi m'interessa molt aquells botxins que són capaços de fer tot aquest procés, de reconèixer el mal causat i de demanar perdó. Però també em sembla molt interessant aquells que no en són capaços i que busquen excuses, que busquen complir ordres, que busquen un... doncs era les meves circumstàncies. Crec que és menys valent i menys positiu, evidentment.
1: Mm-hmm. Clar, el seu llibre dona peu a moltíssimes reflexions que potser en el dia a dia afortunadament no ens hem fet, perquè no ens hem trobat en una situació radical, no?, com les que vostè recull, però per exemple ens fa plantejar si el perdó és el mateix que l'oblit. Penso en aquella mare d'un noi assassinat als Estats Units, no?, que li diu a l'assassí del seu fill: et perdono però no oblido.
4: Crec que el perdó no entra en contradicció en cap cas amb recordar els fets petits. És més, crec que el perdó més potent i més complet és aquell que no oblida el fet petit, sinó que l'abraça, que el transforma, que és capaç de convertir aquell dolor, aquella violència, en quelcom de positiu, fins i tot si l'agressor no t'ha demanat perdó, fins i tot si aquella ferida en el teu cor encara sagna, si trobes encara a faltar, que ho trobaràs probablement tota la vida, aquell fill que has perdut. Crec que el perdó no implica oblidar, al contrari, crec que el perdó implica el perdó potent, de veritat, més profund, menys tàctic, implica abraçar tota aquella realitat i tot i així dir: jo no oblido, però sóc capaç de, sense oblidar, recordant el meu fill, recordant el que has fet, perdonar-te, idealment perquè t'estimo, però com a mínim perquè crec que és el més positiu per mi com a víctima, però també per tu com a botxí.
1: De fet, ara em feia pensar que el llibre diu que creu que li costaria més perdonar un mal infligit a un ésser estimat que no pas a vostè mateix, no?
4: Jo crec que és... jo almenys és de les moltes preguntes que m'he fet al voltant d'aquest llibre i durant l'escriptura d'aquest llibre i durant aquest viatge gairebé físic i espiritual i mental que ha significat anar a conèixer tots aquests testimonis, que és això, doncs, realment una vegada es pensa: bueno, jo seria capaç de perdonar fins a cert punt que em facin mal, que m'enganyin, que em piquin, que em robin, però seria capaç de perdonar que li facin mal a una persona a qui jo estimo profundament? Jo francament, en la meva limitesa, ho diria, en els meus límits, em veig davant del mirall i me n'adono que em costaria molt. Per això em va bé tenir testimonis que em diuen que és possible, tenir testimonis com la de Jan Foley, que és la mare del James Foley, el primer periodista nord-americà assassinat per Estat Islàmic, que és capaç de, sense que el botxí del seu fill li demani perdó, ella perdonar-lo, sense oblidar, però fent un esforç increïblement potent interior per fer-ho. O de la Ramona, que és la mare de l'Anthony Wicks, que és el noi assassinat pel George, que és un dels protagonistes, i que és un noi que amb 17 anys doncs va matar-ne un altre, no? I la mare d'aquest noi el perdona dient-li: no oblido, però et perdono. Doncs aquestes persones que no han hagut de perdonar pròpiament una cosa infligida sobre elles mateixes, no són dones mutilades, no són dones violades, no són dones a qui hagin robat, però han matat els seus fills, han estat capaces de superar aquest dolor, que és especialment potent, i abraçar el fet que han patit i abraçar fins i tot a l'assassí dels seus fills.
1: No sé si aquest viatge físic, emocional, espiritual que comentava també l'ha fet reconsiderar algunes coses en relació al perdó, si d'alguna manera ha après a perdonar d'una altra manera tot fent aquest llibre, o si ha detectat que hi ha alguna recepta per fer-ho.
4: Com a mínim m'ha posat al davant testimonis que em diuen que és possible. Com a mínim m'ha donat històries que porto i portaré tota la vida a la motxilla, i que sempre que necessiti raons per perdonar, o necessiti eines per perdonar, o necessiti saber que és possible, podré agafar aquella motxilla i treure la història del George, del Tabang, de la Jan, de l'Alice i l'Emmanuel, del Suli, totes aquestes persones que m'han demostrat que tant si han fet un gran mal com si han patit un gran mal, hi ha un camí per perdonar. Crec que també totes aquestes històries m'han anat ensenyant diferents cares d'aquest prisma estrany, misteriós, que és el perdó, i cadascú m'ha ensenyat alguna cosa en especial. M'han ensenyat a viure, a entendre, per exemple, que el perdó és un bé positiu per mi, com a persona que ha de perdonar, per exemple, no? Que fins i tot hi ha un punt egoista en un procés de perdó, de dir, jo necessito perdonar perquè necessito tirar endavant. També m'han ensenyat que jo, en tant que persona limitada, sóc capaç de fer un mal en qualsevol moment, a vegades volent-ho, a vegades no, i que en qualsevol moment puc equivocar-me o fer un mal conscientment, i que necessitaré d'aquest perdó d'un altre, i que hauré de ser prou humil com per reconèixer la meva debilitat i el meu error i demanar perdó. M'han ensenyat que és possible demanar perdó sense que et demanin perdó. M'han ensenyat que hi ha un camí perfecte i preciós de perdonar 70 vegades 7, i que moltes vegades en tot aquest procés no ho podré fer jo sol, sinó que necessitaré transcendència, necessitaré una transcendència divina per aquell qui la tingui, i necessitaré una transcendència cap als altres, perquè en la soledat fer tot aquest procés em sembla especialment complicat.
1: Crec que és una bona recepta la que ens deixa amb aquest llibre Rostres de perdó, editat per Albada, escrit per PJ Armengou, aquest periodista que ha recorregut món no només professionalment, sinó per recollir històries que ara ens apropa i que tenen com a mínim una cosa en comú, que és el perdó. PJ Armengou, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar a conèixer aquest llibre i per escoltar-me.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin és el subratllat?
3: Voldria comentar el que ha dit sobre que tots tenim un petit infidel a dins, o un assassí, o un lladre, i que potser si ens mirem d'aquesta manera no serem capaços tant de jutjar a la resta.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
5: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa, ja ho sabeu, és sortir a caçar tendències. Ho fem sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura des de fa molts anys és la periodista Judit Vives, una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, com estàs? Ben tornada.
6: Hola, pues sempre contenta d'estar aquí.
1: Igualment, mira, és recíproc. Escolta, avui parlem una mica d'allò que tot torna, no?, en certa manera.
6: Bueno, això diuen, no?, l'etern retorn i aquestes coses, però això afecta les grans coses de l'univers i també en les coses més mundanes, no, podríem dir també, que és del que parlarem avui.
1: Exacte. En concret, on posem el focus?
6: Doncs mira, parlarem avui de CDs, DVDs, de música, de cinema i d'una tendència que jo, tampoc és ben bé nova, perquè jo crec que n'hem parlat alguna altra vegada, que és el retorn al format físic dels CDs i dels DVDs, no? I de veure pel·lícules amb VHS inclús, no? I de posar discos i tot això, no? Però potser la novetat, podríem dir així una mica entre cometes, és que aquesta tendència, que no ha acabat de marxar del tot, ara sembla que revifa a través d'una generació, o sigui, a través dels més joves, no? De generacions més joves, i en concret d'aquesta generació Z, no?, que s'ha batejat, que seria la de la gent que té entre uns 14-15 anys i uns 29-30, més o menys, serien els que estan en això, no?, entre els 15 i els 30 anys.
1: Que és una generació, doncs, Judit, que segurament era molt petita quan encara hi havia vinils, CDs, inclús DVDs, no?, que sembla una cosa més recent, però en realitat ja fa temps que ho han deixat enrere.
6: Sí, en realitat és la generació primera, diria, si no m'equivoco, no em voldria equivocar, però la primera que ha viscut ja 100% digital, perquè els que som ja més grans hem viscut allò en el Pleistocè, no? I hem viscut l'època en què no existia internet i s'havia fet tot a mà i això, val? I tenim com aquesta cosa més híbrida, no? Però hi ha tota una generació que ja ha viscut amb l'entorn digital, no? Llavors jo diria, si no em vull equivocar, però que la generació Z és la primera que és 100% digital, no? Llavors potser té més gràcia el fet aquest, no?, de que una generació que ha nascut ja envoltada d'aquestes coses, que això, no? Els que venim del món analògic, de repent tenir les coses digitals ens va semblar que era algo meravellós, no? I ens solucionava moltes, moltes coses. I aquests que ja ho han viscut com part del seu món, es troben, no?, que necessiten com reconnectar amb un aspecte físic, no?, de les coses. Llavors, bueno, no deixa de ser un fenomen curiós que jo penso que és interessant d'analitzar, no? I en concret, pues, està passant amb això, està passant amb altres coses, però està passant també, pues, això, amb aquests formats físics, no? Dels formats físics, jo crec que ja n'hem parlat, perquè ja fa temps que es parla de que semblava que els discos i els DVDs i tot això s'havia perdut, però en realitat s'ha mantingut i ha anat creixent, i de repent les discogràfiques han tornat a reeditar discos, i les i els CDs, no? I els CDs també es continuen venent i tot això, però aquesta generació es troba amb que això, el fet d'estar tan exposats en aquest món digital, tan immersos en les xarxes socials, i les xarxes socials s'han convertit en aquest espai que ja no és tan enriquidor com havia pogut ser, no? I està tan ple de fake news i d'això que li diuen el brain rot, no? Aquesta brossa digital, aquests continguts que no aporten res, no? Aquesta generació té una mica aquesta necessitat de sortir de tot això i tornar al món analògic, no? I pues això, entre d'altres coses, el fet d'haver de dependre d'algoritmes també, no? El fet de que tu vulguis veure una pel·li i depenguis de l'algoritme o del que et recomanen o no sé què, no? Volen com sortir de tot això, no? I llavors s'està produint aquest fenomen d'anar altra vegada cap als formats físics, va? Llavors pues, té aquests valors que estan associats a això, que tenen a veure pues, justament amb la manera en què tu vius l'experiència, no? De triar la pel·lícula que tu vols veure i no dependre del que et surt suggerit o passar-te hora, no? A vegades a tots ens ha passat que ens posem en una plataforma i ens passem una hora i mitja triant, mirant a veure què miro i al final no mirem res perquè hem estat mirant què podíem veure, no? Doncs el fet de passar al format físic pues, fa que el procés tingui una altra dimensió, no? I llavors pues, la cerca de lo que vols veure no està tan influenciada per les xarxes ni per els algoritmes, no? Tu ets com més lliure, i després hi ha també tota aquesta part física de tocar l'objecte, no? De agafar la caixa del DVD o agafar el CD i mirar els llibrets aquests, no? Mirar el contingut que pot haver-hi, no? Els dissenys de portades. O sigui, hi ha tota una part també, diguéssim, sensorial afegida en tota aquesta tendència, no? Però sí que és un fenomen curiós, i això ho vam estar parlant amb gent que té botigues, en concret en Jordi Castellà, que té una botiga de pel·lícules, de DVDs a Barcelona, en el carrer Tallers, que és molt coneguda, tots els cinèfils segurament saben quina botiga és perquè tots hi hem passat alguna vegada per allà, i és una botiga, a més, que fa bastants anys que hi és, no? I ell mateix ens confirmava això, que de repent ells no han tancat mai perquè sempre hi ha hagut un públic nínxol de col·leccionista, no? O d'aficionat que continuava tenint el DVD a casa i el VHS a casa i continuava anant-hi, no? Però ells sí que confirmen que de repent ha hagut un ressorgiment de públic rejuvenit, no? Un rejuveniment del públic, no? I s'han trobat que de repent pues, joves estudiants a la universitat, sobretot que estudiants de periodisme, audiovisuals, no? De disseny, d'aquests àmbits més potser creatius, però gent que de repent s'han interessat per anar a veure això, no? Aquestes pel·lícules, o buscar aquestes pel·lícules amb aquests formats físics, no? I ell mateix em posava com a anècdota el fet de que ells tenien un client que era un noi de 15 o 16 anys que hi anava bastant sovint i que ha acabat siguent dependent de la botiga, no? Que ha acabat entrant a treballar amb ells, no? I m'ho deia, veus, fixa't com s'està rejuvenint tot aquest món, no? Això és potser més anecdòtic, però en tot cas sí que té gràcia que s'estigui produint una mica aquest fenomen, no?
1: I tant. Creu, Judit, que serà una moda passatgera o que realment hi ha aquests valors al darrere i que es convertirà, o s'està convertint més aviat en un model de consum, podríem dir?
6: Jo, la veritat és que sempre he pensat que les coses acaben convisquent, no? Vull dir, acaben trobant el seu públic i a lo millor ara hi ha un repunt més alt perquè la gent potser també hi ha una part de moda, de que si els meus col·legues ho fan, jo també ho faig i tot, però jo penso que després s'acabarà com estabilitzant i es anirà mantenint, no? Potser, doncs això, no? Potser ara hi ha un boom de molta gent tornant-se a interessar pels DVDs, això potser es calmarà, però no desapareixerà, que aquesta és la idea. I és la idea que comparteixen també, doncs, els professionals, que et diuen, bueno, això es va estabilitzant, no? I llavors el secret d'aquí serà que les botigues, doncs, puguin oferir un producte... Vull dir que no n'hi haurà 50 botigues de DVDs o de CDs, no? Segurament. N'hi haurà una o dues molt especialitzades on tu podràs anar allà i el senyor que despatxi, doncs, tindrà uns criteris, et podrà assessorar i tindràs una personalització que és justament el valor que et poden oferir, no? Perquè si no ja tens l'algoritme que et recomana coses, no? Llavors jo penso que seran, doncs, tendències que s'acabaran reduint, trobant el seu públic, però que aniran convivint, no? I jo crec que tots, i això penso que tant els millennials com la generació Z, com els boomers, jo crec que amb això tots som iguals, les coses conviuran i un dia posaràs un CD a casa i un altre dia, doncs, posaràs l'Spotify en el mòbil, no? I les coses com que aniran convivint.
1: Tant de bo sigui així. Judit Vives, moltíssimes gràcies. Ens el trobem ben aviat.
6: Gràcies a vosaltres.

0: Cada trimestre, la revista Valors, amb la col·laboració d'Audier, publica el suplement IE, Intel·ligència Espiritual. Aquest mes, Montserrat Fenosa explica que el 26 de juny es commemora arreu del món el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. És una jornada que l'ONU va instituir el 1997 per erradicar aquesta pràctica inhumana i que des de l'associació ACAT, Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, es commemora cada any a casa nostra. Nosaltres en parlem amb Emili Xaló, que és membre d'aquesta entitat, perquè ens expliqui com ho faran enguany. Emili Xaló, benvingut, com està?
1: Molt bé, molt bé. Endavant.
0: De quina manera commemoraran aquest any aquest Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura des de l'ACAT?
1: Bé, nosaltres ho commemorem pregant, fent pregàries, però precisament a l'ACAT França doncs van instituir una cosa molt brillant, que era la nit de vella. Durant una nit es reunien tots els membres de l'ACAT França, que entre membres i donants són 25.000, doncs es reunien molts milers de membres de ACAT França a diferents parròquies, perquè allà això s'organitza per parròquies, doncs parlant de torturats, signant crides per enviar als presidents de la República o als presidents del país que on hi ha torturats, i es feia aquest treball d'enviament de cartes i també de pregària, no? O sigui, això durava diverses hores a la nit, generalment el dia 26 de juny. Nosaltres això no hi participem, però fem una pregària. Cada dos mesos fem pregàries que pels torturats i pels torturadors, no? Que ve a ser el mateix, eh?
0: Mm-hmm. Expliqui'ns això una mica. Digui.
1: No, ja pots dir.
0: No, li anava a preguntar precisament a això que comentava ara, si ens podria explicar per què aquesta pregària també és pels torturats, però també pels torturadors, que és una cosa que potser sorprèn.
1: Sí, també preguem pels torturadors, perquè realment si deixessin de torturar seria molt perfecte, no? Els torturadors són persones que segurament en l'àmbit familiar són bellíssimes persones, bellíssimes entre cometes, considerades per la família, doncs gent, pares i esposos edificants, i que té una doble vida, aquest senyor té una doble vida i es dedica a torturar a les hores de treball, no? Aquest és el prec pels torturats. Pels torturadors és que deixin, que comprenguin que torturar està molt mal fet i que és pràcticament un crim, no?
0: Si ens fixem en les tortures, com podríem definir la situació actual a escala mundial d'una banda i també estatal de l'altra?
1: Bé, actualment, a part de la pena de mort, que si vol després en parlarem, que nosaltres també som molt contraris, en quant a la tortura, precisament ara vinc d'un congrés que hem tingut a Abidjan, la capital econòmica de la Côte d'Ivoire, i es va dir clarament que actualment el 80% d'actes delictius són actes cruels, tractaments cruels, inhumans i degradants, i que els casos de tortura només ocupa un 20%. Amb això hem guanyat alguna cosa. Per tant, els tractes cruels, inhumans i degradants, nosaltres també hi estem en contra, perquè són això, cruels, inhumans i degradants, i últimament hem pogut treballar contra un d'aquests tractes inhumans i degradants.
0: Ara ens comentava que també lluiten contra la pena de mort. De fet, el 2025, corregeix-me si m'equivoco, va ser l'any amb més execucions a nivell mundial des de 1981.
1: Sí. La pena de mort està en alguns països va bé, perquè s'ha eliminat, i en altres països no s'elimina mai, com els casos que no hi ha estadístiques, per exemple Xina i altres països, Iran també, doncs hi ha una falta de transparència total, ningú sap el que passa a Xina i passen coses molt greus. Uh-huh. I en canvi també hi ha una altra cosa greu, que és que a la República Democràtica del Congo ja hi havia pràcticament la moratòria, és a dir, que no executaven penes de mort, i últimament es va provar doncs executar-les. a començar a executar-les, o sigui, hi va haver un pas enrere en aquest sentit, o sigui, hi ha de tot, no? I en canvi hi ha altres països de l'Àfrica que han abolit la pena de mort, com el Txad, etcètera, etcètera. Hi ha, o sigui, hi ha coses que van bé i altres coses que, en les quals retrocedim.
0: Per què consideren que aquesta condemna, que la pena de mort, no és una opció que s'hauria d'abolir?
1: Bueno, nosaltres considerem que la pena de mort s'hauria d'abolir a tot arreu. S'hauria d'abolir a tot arreu. I bé, als Estats Units la cosa també va positiva, en el sentit que en els últims 20 anys hi ha hagut molts estats que alguns estats que l'han abolit, no? La pena de mort no serveix per res. O sigui, es demostra, per exemple, al Canadà, que es va abolir la pena de mort fa molts anys, que en el moment que es va abolir fins ara, les execucions, o sigui, els assassinats, han baixat d'un 40% en 15 o 20 anys. Això passa sovint. L'efecte és el contrari del que la gent de pensament molt dretà es pensa, eh?
0: Si algun oient que ens està escoltant vol col·laborar amb vostès, com ho pot fer o com pot seguir l'activitat que fan des de l'ACAT durant tot l'any? Perquè ja ens estem centrant, o ens hem començat a centrar en el 26 de juny, no?, i els seus entorns, però durant l'any vostès, com ens explicava, també lluiten contra, per exemple, la pena de mort.
1: Sí, nosaltres tenim una web, que ara la diré lentament perquè la gent no pugui captar, és acat.pangea.org. Amb aquesta web expliquem tot el que fem, i després tenim també uns butlletins trimestrals que ara estem en el número, ara no recordo, però s'edita cada trimestre, i s'edita cada trimestre des de la nostra fundació. Cada 3 mesos, sí, estem en el butlletí número 156. Per tant, fa 156 trimestres que existim, perquè mai s'ha deixat de publicar des del nostre inici, des de la nostra fundació, el 1987. I en aquest butlletí trimestral, doncs, expliquem una sèrie de coses de drets humans, els actes de tractaments inhumans, cruels i degradants i tortures per les quals nosaltres hem actuat aquell trimestre, etc, etc. És un butlletí de drets humans, eh? Uh-huh. Això també, aquests butlletins estan publicats a la nostra web, del qual us he donat la referència fa un moment.
0: Exacte, recordem, acat.pangea.org, allà hi trobareu tota la informació sobre l'entitat i també aquests butlletins trimestrals de drets humans, on es repassen les diverses tortures i actes inhumans degradants que actualment es continuen executant arreu del món. Emili, abans d'acomiadar-lo, hi ha hagut un moment de conversa que parlava d'aquestes crides urgents, aquestes cartes que les acompanyen. Expliqui'ns en què consisteixen, com funciona.
1: Bé, aquestes crides urgents és una de les activitats que fem. Cada soci en fa una, dos o tres, segons el que desitgi, i són crides quan hi ha actes de tortura o tractaments inhumans a diferents parts del món. Doncs redactem la crida des de l'ACAT, des de la Junta de l'ACAT, i l'enviem als nostres socis perquè ells puguin actuar i escriure, doncs, al president del país o al ministre de l'Interior, segons el cas, i generalment també a l'ambaixador a Madrid d'aquest país, i li comuniquem, doncs, que hi ha un senyor que està a la presó des de fa molts mesos sense judici, que això seria un tracte cruel, inhumà i degradant, tenir una persona, doncs, 2 o 3 anys a la presó sense judici, etcètera, no? El nom està en negreta, i aquestes cartes les enviem a l'ambaixada i al país corresponent, eh? Això ho fem una, dues o tres vegades, cada soci ho fa d'una a tres vegades al mes. Perdó.
0: Això és només una petita part de tot el que fa l'associació Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura. Anem per damunt dels seus membres, que és Emili Xaló. Moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres.
1: Moltes gràcies a tu.
0: El like de aquesta setmana el volem dedicar a l'exposició El culte a la bellesa, que podeu veure al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fins al 8 de novembre. Els ideals de bellesa humana han existit sempre, en totes les èpoques i cultures, i és per això que aquesta mostra el que fa és recórrer com han evolucionat al llarg de la història, però també analitza com s'han construït els cànons estètics alhora que reivindica els cossos i les belleses que queden fora de la norma. De tot plegat, en podem parlar amb Júlia Lull, que és historiadora de l'art i, a més, ha estat l'encarregada d'adaptar aquest projecte, aquesta exposició, aquí a casa nostra. Júlia Lull, benvinguda a Valors a l'Alça. Com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me, Laura.
0: A tu. Imagino que ha estat tota una aventura, no?, haver de fer aquesta adaptació.
2: Bé, sí, sí que ho ha sigut. A més, també ets de dir que no l'he convidat sola, sinó que aquesta exposició ve d'una proposta que va fer la Welcome Gallery de Londres, on la comissaria Janice Lee ja va fer una primera proposta, i jo i la Blanca Arias hem sigut les comissaries encarregades de fer una variació i una adaptació a Barcelona i al CCCB, que ha pogut duplicar el volum de l'exposició inicial.
0: Uau, déu-n'hi-do, eh? De fet, és tot un luxe que podem tenir això aquí a tocar de casa, i suposo que també us ha permès, com a comissàries, reflexionar moltíssim sobre conceptes amb els que convivim, no?, sobre idees i ideals, però que a vegades potser ens passen per alt. No sé si heu pogut descobrir per què sempre hem tingut aquesta obsessió per perseguir la bellesa.
2: Bé, fixa't que això ha sigut una de les preguntes més recurrents que ens han fet i que encara ens fem, però en realitat l'exposició d'alguna manera partia d'un punt una miqueta diferent. I és la idea de que la bellesa no és una essència ni és un concepte, diguéssim, únic, sinó que la relació de l'ésser humà amb la creació de formes, amb l'exploració de textures, de materials, sí que ha sigut part de la nostra relació amb el món. I en aquests processos, a vegades, s'han gestat sistemes que han anat cada vegada més normativitzant, controlant quines formes, quines textures, quins materials havien de ser considerats més desitjables, més bons, més bells, no? Llavors, l'exposició d'alguna manera explora una mica com en quins moments de la història i sota quines premisses s'han produït aquests moments de fixació, no?, d'un cànon. Així mateix també reconeix que el cànon sempre ha vingut després, no?, d'unes realitats que han sigut molt més diverses, molt més creatives, molt més riques, i llavors també volem fer justícia i donar compte, no?, d'aquestes altres formes, altres maneres d'existir que constantment han estat fora del cànon i el segueixen desmordant, no?, i assenyalant una mica aquesta condició construïda o artificial del mateix.
0: Tot això, Júlia, ho feu posant en diàleg diverses obres, no?, podríem dir, obres, també documents, objectes, que el que fan és convidar-nos a abordar temes que a vegades costa d'entrar-hi si no ens donen una mica la mà.
2: Sí, és interessant de l'exposició dels CCCB, que és una exposició amb material molt divers, com deies tu molt bé, hi ha objectes artístics tan contemporanis com antics, però també hi ha objectes de la indústria, de la medicina, hi ha també dissenys de vestuari, cinema, jocs, no? Explorem des d'una vessant, si voleu, de la cultura visual, però també sociològica i antropològica, de quantes maneres s'han abordat en diferents territoris la qüestió de la bellesa, no?, del seu cànon, però també la seva subversió.
0: Que, de fet, partint d'aquesta tesi que tu ens explicaves, no?, que és una mica l'arrel de l'exposició, aquesta bellesa, aquests cànons com a construcció social, com heu vist que hem anat construint aquests cànons de bellesa al llarg de la història? I no sé si han anat canviant molt en funció del moment o del lloc.
2: Bé, en aquest sentit la resposta és encara molt, molt rotunda i contundent, no? El que veiem és que pràcticament des de l'època clàssica s'ha anat imposant un cànon patriarcal, eminentment, però també de classe i de raça, que ha anat imposant unes preferències, unes formes, unes tendències que d'alguna manera privilegiaven uns cossos i unes composicions, mentre que eliminaven o relegaven a l'oblit d'altres. encara que sembli que les tecnologies han variat molt, que els dispositius, no, a través dels quals ens arriben, no, aquests cànons i aquests ideals són cada vegada més diversos o més elaborats, en realitat el cànon o l'ideal fa molta estona que ve sent el mateix, no? I és aquest sobretot un cànon que ve d'Europa, que és de, que pertany, no, a aquesta mirada del nord global, i sobretot amb aquest viatge burgès, blanc i masculí, no? Que això és una de les línies que també explora molt críticament l'exposició.
0: Clar, tot això, arribem a l'actualitat, ens trobem que hi ha més de la meitat de la ciutadania espanyola que diu que no s'ha satisfet amb el seu cos. Això vol dir que aquests cànons estan massa consolidats en les nostres ments, que tenim uns estàndards massa elevats o que són fins i tot irreals, potser?
2: Sí, de fet, això bàsicament el que ens diu és que els sistemes hegemònics de poder i els sistemes de comunicació encara responen i obeeixen als mateixos interessos que promovien el cànon anterior, no? Vull dir, nosaltres ara aquesta idea d'unes belleses molt uniformes, uns ideals massa fixos i inclús inaccessibles si no tens unes específiques condicions materials, el que ens demostra és que qui té el poder el segueix tenint i que encara es fa servir de les noves tecnologies per difondre, no, aquest ideal, que el que fa és fer-nos sentir malament amb la diversitat i anul·lar la nostra capacitat també d'explorar uns contorns propis, no, i unes formes que trenquin o que desajustin aquest cànon on realment no hi cap ningú, no?
0: De fet, tu ho has anat dient en diverses ocasions, és que estem parlant que les normes estètiques o aquests cànons marginen molts cossos. És una lògica, no sé si sou optimistes i creieu que es pot estar capgirant o al contrari, estem massa enrocades aquí i no mirem prou encara la diversitat o no la valorem prou.
2: Bé, de fet, l'exposició, mira, jo sí que et diria que és molt optimista, perquè realment per nosaltres, per les comissàries, ha sigut fonamental el recurs a la pràctica artística, però també a la lluita política de les dissidències, com un espai de resistència organitzada, però també com un espai d'imaginació i de creativitat subversiva, no? Per nosaltres l'exposició té un clar to optimista de no caure en lectures apocalíptiques, no? o nihilistes, sinó de recuperar sobretot la creativitat i la pràctica artística més enllà de les artistes, sinó com una pràctica que podem exercir totes per desbordar, no, aquestes formes hegemòniques i començar a dissenyar, com dic, creativa i especulativament, uns contorns que ens resultin més amables, no? L'exposició en aquest sentit té un clar posicionament polític al respecte, no? Han estat a les lluites feministes, transfeministes i dissidents les que ens han ensenyat, així com també les lluites decolonials, que hi ha passats, hi ha formes, hi ha cultures, hi ha territoris, hi ha cossos que sempre han estat movent-se i vibrant amb unes belleses diferents, no? I és aquí on hem de retornar, on ens hem d'inspirar i d'alguna manera des d'on hem de partir per seguir desarticulant aquesta norma que ens

0: Londres, de la Janis Lee, i que han adaptat aquí a casa nostra. No us la perdeu. Júlia, moltíssimes gràcies, i a seguir gaudint d'aquest viatge que, pel que ens expliques, deu estar sent apassionant.
1: Sí, moltíssimes gràcies per l'espai, i ja em diràs dient a veure com veieu l'exposició.
0: I tant de bo els havien s'animin a venir a visitar-la. Una abraçada, Júlia, fins aviat.
1: Vinga, moltes gràcies.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
2: Només he conegut un traïdor consumat i autèntic. Així definia Napoleó a Josep Fuché, el protagonista d'una de les biografies més brillants que va escriure Stefan Zweig, Fuché, retrat d'un home polític. Nascut el 1759, Fuché va començar la seva trajectòria al seminari, però aviat es va deixar endur per l'entusiasme revolucionari de 1789. Al llarg de 15 anys va ocupar càrrecs de responsabilitat en totes les etapes d'aquest període convuls: el directori, el consolat, l'imperi napoleònic i la restauració monàrquica de Lluís XVIII. Amb un estil viu i captivador, Zweig ofereix un retrat psicològic meticulós i al mateix temps un reportatge apassionat de les sacsejades polítiques i socials de la Revolució Francesa. L'autor defuig l'èpica i mostra, en canvi, el vessant més sagnant i menys heroic dels fets. El Fuché que descriu Zweig és un home fred i calculador, un intrigant nat, traïdor per instint i absolutament amoral. Un ésser avesat a moure tots els fils des de l'ombra, sense assumir mai responsabilitats directes, però exercint sempre una influència decisiva. Va ser clau en l'ascens de Napoleó. L'ajudà el 18 de Brumari i fou recompensat amb el Ministeri de Policia, un càrrec que exercí amb una eficàcia implacable, i instaurà un sistema de vigilància que esdevindria model de molts règims posteriors, basat en prefectures, comissaries i una extensa xarxa de confidents que s'estenia per tots els estaments socials. Entre els seus informadors hi havia fins i tot Josefina Bonaparte, esposa de l'emperador. Fuché fou dels primers a entendre que la informació és poder i que amb diners es pot aconseguir gairebé tot.
3: Va intuir molt abans que els ideòlegs de la política moderna que el poder descansa en l'eficàcia, el control, la informació i la propaganda.
2: Zweig no jutja, sinó que presenta Fuché com l'arquetip d'alguns polítics moderns, freds, calculadors, amb l'únic objectiu de perpetuar-se en el poder. L'ambigüitat moral de Fuché no només fascina, sinó que obliga a reflexionar sobre els límits i l'ètica del poder.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però això sí, amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
4: Sant Joan a Vilasacra, la revetlla més maca. Xumba, xumba,
5: traca, traca. Superfestassa.
6: Revetlla de Sant Joan Vilasacra 2026. Traca.
7: L'associació Activa't de Vilasacra us convida a celebrar la nit més curta de l'any.
5: Superfestassa.
8: Centre Cívic, 23 de juny, amb l'arribada de la Flama del Canigó a les 9 del vespre. Tot seguit, sopar revetlla.
9: Preu, 12 euros. Inclou aperitiu, pa de pagès, amb botifarra, coca de Sant Joan, aigua i cava.
10: Xumba, xumba, traca, traca.
11: Després del sopar, ball amb el grup Persons i seguidament, Digi Cristal.
12: Cal apuntar-se a l'Ajuntament abans del 19 de juny.
13: Més informació, 972 50 75 23.
14: Places limitades.
15: Bona nit.
16: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
17: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Som Terra, la ràdio

0: Quilòmetre zero amb Pili García.
1: Engeguem el Somter amb la directora Rosa Cortés, que ens obre les portes de l'Escola Agrària d'Alfarràs durant tot aquest curs per descobrir que el futur també es sembra.
2: Bon dia. Avui volem felicitar els alumnes guanyadors de l'Escola d'Hoteleria i Turisme de Lleida pels Premis Talent Jove OTS, que reconeix projectes impulsats en relació al territori, la innovació i la sostenibilitat. El projecte que han reconegut és Recuperem la cultura alimentària del camp a la taula. I és que a principis de curs, els alumnes de l'Escola Agrària d'Alfarràs i els alumnes d'hoteleria van iniciar un projecte innovador de recuperació al camp i a la cuina de 43 pomes ancestrals de la Ribagorça. Així, mentre alumnes i professorat d'Alfarràs ensenyaven als futurs hostalers varietats de poma que tenien els nostres avis i que a poc a poc s'han anat recuperant, els estudiants de cuiners van finalitzar un projecte amb un menú degustació. La nostra escola destina una parcel·la a una col·lecció de varietats tradicionals i autòctones, de pera, de poma i de pressic, que s'han anat recollint al llarg de 8 anys. Aquestes varietats s'han caracteritzat i des de l'escola intentem fer difusió d'aquest reservori tan important. A més, l'alumnat de fruticultura treballa durant el curs en la regeneració del sòl d'aquesta parcel·la i fa pràctiques de maneig per millorar i conservar la seva agrodiversitat. Els alumnes d'hoteleria van visitar l'Escola d'Alfarràs el dia 15 d'octubre i van tenir l'oportunitat de conèixer de la veu dels alumnes de fruticultura les varietats tradicionals de pomes com morruda, bellesa de Roma, morro de llebre, unes varietats de pomes amb qualitats organolèptiques diferents, amb diferent textura, amb diferents formes, colors i sabors. Com per exemple, una varietat anomenada casalera que té un gust a maduixa sorprenent. A l'Escola d'Hostaleria de Lleida van preparar un dinar tast on algunes d'aquestes varietats, com la salvatgina o la brindilla o caumasses, van protagonitzar elaboracions molt creatives i molt saboroses. I a més, es van impartir uns tallers de tècniques gastronòmiques amb diferents aplicacions d'aquestes pomes. Aplicacions a cocteleria, a pastisseria, a decoració i serveis i elaboracions davant dels clients que ens van meravellar. Així també ens van agradar molt les elaboracions amb sidra, amb vinagre i amb aiguardent a partir d'aquestes pomes. Moltes felicitats de nou per aquest premi.
0: Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local. La teva ràdio local és territori. Som Terra, som territori.
3: Avui al Som Terra saludem el Ramon Sarroca, el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FACAC. Ramon Sarroca, benvingut. Què tal? Com anem?
4: Gràcies, bon dia, molt bé.
3: Doncs avui volíem parlar amb vostè, amb tu, deixa'm que tutegi, sobre aquesta assemblea general que heu fet i amb doncs, aquests bons resultats, perquè les cooperatives augmenten facturació i concentren, atenció, el 50% de la producció agrícola i un terç de la ramadera, des del cooperativisme, no? Des del cooperativisme català, que és tan genuí.
4: Sí. Bueno, doncs ahir vam fer l'assemblea general allà a la cooperativa Serral, una cooperativa d'aquestes catedrals del vi, una cooperativa d'influència a tot que és la Conca. I bueno, l'anuari, els resultats és l'anuari de l'any passat, és anem creixent en facturació i cada vegada més el cooperativisme es posiciona en una via de sortida per a solucionar problemes del sector agrari i ramader. I això se va deixant constància perquè cada vegada més se va apuntant cooperatives dintre de la federació, les cooperatives anem creixent també en volum i en definitiva els resultats són bons, però no hem de deixar de banda pues, que hi ha sectors també, i això ho vam repassar a la mateixa assemblea, sectors que estan patint, pateixen i veurem a veure quina mena de política se pot aplicar per apaivagar una mica la situació d'aquests sectors, com poden ser el ramader en tot lo de la PPA, que s'està controlant i s'està controlant bé, el sector de l'arròs, pues que aquestes, depèn d'aquestes massives importacions que s'estan fent a nivell europeu de països asiàtics, i la Comissió Europea no està reaccionant en aquestes clàusules de salvaguarda que ens diuen que es poden aplicar a l'hora de tractats bilaterals, no s'estan aplicant, i entre d'altres, pues, també el sector del vi. El sector del vi que està patint el vi negre, està patint el vi base cava, i estem a les portes d'una propera collita. Bueno, vam fer una mica un repàs de tot, notícies bones, notícies positives, un repàs de sector d'actualitat amb preocupacions per alguns sectors. Va ser el resum de l'Assemblea General d'ahir.
3: Hem posat el focus una mica en totes aquelles coses que no van del tot bé, però hi ha altres coses, com per exemple, que ja també ho has mig explicat, que guanyen, les cooperatives guanyen dimensió i també genereu, sí, 5.000 llocs de treball.
4: Sí, això és important. Les cooperatives han guanyat. Nosaltres, i així també ho vam deixar constància, hi havia, ens va acompanyar a l'acte de clausura la secretària general, la Cristina Massot, i així ho vam compartir, vam deixar constància. Les cooperatives tenim una eina molt important, que és una eina entre federació i departament, que és aquest pla impuls.cop, que és el que et dona la possibilitat de poder fer les inversions necessàries per a que les cooperatives guanyin musculatura. Estem diverses cooperatives estan en processos de fusió, i això també ajuda a que en determinats sectors les cooperatives guanyin musculatura, guanyin mercat i es puguen posicionar cada vegada millor en aquesta cadena alimentària. Aleshores, aquestes són notícies positives, tant així com també estem creixent i a veure si acabem de desenvolupar tot el que és el projecte de les agrobotigues. Cada vegada s'apunten més cooperatives en aquest projecte. Uh-huh. I hem de ser sincers, vull dir, el projecte no servirà de res si no puja la facturació de venda, i amb això també hem de tocar de peus a terra, però treballem per a que això sigui així, el nombre de cooperatives puja i el que hem de guanyar ara és cota de mercat en un mercat que és selvàtic, que no... aquí som tots, i aquí hi ha gent molt professional a l'hora de tindre l'últim contacte amb el consumidor.
3: Cota, bueno, de mercat a on? Global? Local?
4: Cota de mercat en el que és el projecte d'agrobotigues.com.
3: Ahà.
4: És cota de mercat online. Uh-huh. I les agrobotigues, el lloc on estan situades físicament, ja fan el seu paper d'una porta oberta al consumidor final, perquè pràcticament tot és consum rural, tot és consum, estan situades als pobles on hi ha la cooperativa física. Però aquest projecte vol anar més enllà i vol entrar a dintre de tota la línia online, i aquí està funcionant, però l'hem d'acabar de concretar i l'hem d'acabar d'empènyer perquè funcioni més. Però bueno, és un projecte que va començar amb 10 cooperatives, avui són 30 i algo. En nombre creix, i també hi ha moltes expectatives per a que creixi en facturació. Perquè hi ha coses que es van fent, se va guanyant dimensió, el soci, dependentment del sector, el soci cada vegada està aglutinant més producció, sí que cada vegada són menys, però se va aglutinant més facturació, i aquest és el desenvolupament del dia a dia nostre de cara al futur.
3: No sé si en aquesta assemblea es va parlar de relleu generacional. El que sí que es va parlar, i ara també volem que ens facis l'apunt, és de les dones, no?
4: Sí, no és perquè vam fer l'assemblea que vam parlar de dones,
3: no.
4: Que ja fa molt temps...
3: Ja estem incloses, sí, ho sabem.
4: Sí, que fa molt temps que la nostra responsable al Consell Rector de la Federació, des de fa diversos anys ja tres dones, tothom està molt content. Se va fent aquesta introducció de la dona als llocs de responsabilitat, tant de les cooperatives com de les organitzacions, i ahir es va voler donar una mica de visualització a totes aquestes dones que hi són al sector agrari, que hi són al sector ramader, que estan cada vegada més als consells rectors de les cooperatives, però que de tant en quant, de cara no només a nosaltres, que també, però de cara a la societat, de cara a les administracions, s'ha de fer actes d'aquestos per realitzar que les companyes estan allí i han estat sempre, i això és un treball pues, de cara al futur, i d'aquí jo crec que estem avançant moltíssim i aprofitant. Després de l'esplena fer aquest acte com a reivindicació, però també com un dia de celebrar-ho i un dia de festa de tots i totes.
3: Déu-n'hi-do, de totes i tots, i éreu molts, eh? Més de 200 persones vau estar en aquesta assemblea.
4: Va ser l'assemblea, fèiem repàs, i a vegades la memòria és curta, però fèiem una mica de repàs l'altre dia amb les companyes d'allí de Barcelona.
3: Sí.
4: I més l'assemblea que diríem que ha trencat, ha mort d'èxit, perquè de màxima assistència a nivell de socis i a nivell de cooperativa, érem 215 o 216 per socis i sòcies, i una vella de 80 i cooperatives aproximadament, eh? Vull dir...
3: Per tant, Ramon, podríem dir que sí, que la força del cooperativisme està intacta després de no sé quants anys, 120 anys ja? Quina és la cooperativa més antiga? 130?
4: La cooperativa més antiga són 128, 129, i n'hi ha dos que ara diré una, i d'aquí un rato, si ho senten, me trucarà, perquè sempre s'estan barallant la cooperativa de Valls,
3: sí,
4: i la cooperativa de Pont d'Armentera. Diuen que som aquí perquè un paper, però bueno, és una anècdota més, però és veritat. I entre el 50-55% aproximadament, que sí, ja tampoc tinc les dades exactes, són centenàries,
3: sí.
4: I si mirem de l'any de fundació, cooperatives que tenen 55-60 anys i més, pues on anem en un percentatge del 70-75%.
3: D'acord. I cooperatives recents, és a dir, ara el que feu és més crear com a cooperatives de segon grau, podríem dir, o unió de cooperatives, o fusió de cooperatives, més que crear cooperatives noves?
4: Mira, crear cooperatives noves ja fa molts anys que no és l'objectiu de les cooperatives agràries o de la federació o dels territoris, perquè pràcticament en 3 de cada 4 comarques hi ha cooperatives de Catalunya. Les cooperatives agràries, el que sí estem treballant molt també amb el departament és una fase nova de la intercooperació entre les cooperatives, però entre les diferents famílies de cooperatives. Jo estic com a la Junta, al Consell Rector de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, que estem cooperatives de treball, cooperatives agràries, d'habitatge, d'ensenyament i de consum, i el que sí estem fent i li estem proposant al govern com una estratègia de país, que tant el mitjà urbà com el mitjà rural podem tindre, aplicant sistemes cooperatius, podem tindre solucions per a alguns problemes que avui en dia mos se presenten igual a nivell rural que a nivell urbà. I te diré només un apunt. Vull dir, a nivell rural, podria i comencem a desllorigar una mica quins efectes podria tindre l'aplicació de posar habitatge a ús dels consumidors, per a dir-ho d'una manera, en aquesta modalitat de cessió d'ús. El sector urbà s'estan desenvolupant, sí que és una mica un granet de sorra en tot aquest monstru de la deficiència que hi ha de vivenda, però bueno, i el que diem en general, el cooperativisme pot tindre solucions tant a nivell urbà com a nivell rural, pot tindre solucions per a moltes problemàtiques que avui en dia tenim. Que creació de noves cooperatives en l'àmbit agrari i ramader, no, perquè tampoc és l'objectiu és potenciar les que hi ha, que guanyen musculatura, que siguin competitives, que es puguen obrir cada una en la seva franja d'activitat, i les unes iran en un comerç molt més proper perquè són d'una dimensió concreta, però altres iran en una comercialització del seu producte a nivell mundial, i per a segons quines coses, o segons per a anar buscant els mercats, per anar a posar els teus productes molt més enllà del que tu estàs, necessites tindre una musculatura, necessites tindre una certa dimensió, i això és el que està fent. Crear cooperatives noves des de l'àmbit agrari, no.
3: D'acord. Al revés, fer-les grans i fer-les col·laborar.
4: El procés que ara estem fent és que algunes cooperatives que encara no estan dintre de la federació d'àmbits molt concrets, cooperatives d'aquestes que ja estan formades, que són d'inserció social, els seus treballadors, però que tenen una part d'activitat agrària, aquestes estan donant d'alta com a socis de la federació, i que encara hi ha de cooperatives d'aquestes que són entre l'àmbit de consum, l'àmbit de producció agrària, bueno, i estem fent i intentant incidir en el que t'he dit, és una reflexió que fem com a món cooperatiu a Catalunya, però ja fa temps que l'estem fent, a veure quin resultat pots donar, i un dels exemples clars també és d'aquesta intercooperació entre diferents famílies, doncs en tot allò que fa referència a l'energia. Tenim cada vegada fem més convenis en Som Energia, que és una cooperativa
3: Sí.
4: Pues per a què? Pues per a desenvolupar activitat o per a desenvolupar producció d'energia, pues el món rural, entre cooperatives, entre una empresa que és aquesta altra cooperativa que sap el que té entre mans, el món municipal, que també és un altre objectiu del cooperativisme, aquesta entesa cada dia que hem de tindre més amb els nostres ajuntaments, amb els nostres alcaldes, per tirar endavant pues diferents projectes que no ho poden fer sols.
3: Doncs Ramon Sarroca, gràcies per ser-hi, gràcies per explicar-nos-ho com sempre, i enhorabona per tota la feina que feu des del món cooperativista, del qual hem de treure pit, i tant.
4: Pues moltes gràcies per fer-nos també d'altaveu.
3: Que passeu bon dia, adeu-siau.
4: Igualment, adeu.
1: L'agenda del Som Terra, on destaquem fires, jornades i activitats d'un món rural ben viu i connectat.
5: Hola, sóc la Montse, regidora de l'Ajuntament d'Almenar. Comentar-vos que aquest 13 i 14 de juny Almenar torna a celebrar el Mercat Medieval. Aquest any, però, és molt especial, ja que hem arribat a la 30a edició. Durant tot el cap de setmana hi trobareu molta animació, molta recreació medieval, amb parades de venda, mostres d'ofici i artesans, i molta, molta, molta animació amb música, equilibristes, màgia, malabars, etc. A més, aquest dissabte, i com ja he dit abans, com que estem de celebració pel 30è aniversari, comptarem amb una recreació de les noces de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó per part de l'Associació dels Moros i Cristians de Lleida, juntament amb la gent d'Almena. Dissabte també, a la nit, podem sopar amb el ja tradicional entrepà, tot gaudint d'un gran espectacle de foc i pirotècnia. I el diumenge, després d'haver-nos passejat per tot el mercat gaudint de l'animació i de les actuacions de carrer, acabarem a la tarda amb una passejada d'unes titelles gegants i molt, molt entranyables. Així que només em queda dir-vos que no hi podeu faltar.
0: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
1: Aikus a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
3: Rocío López, benvinguda.
6: Hola, bon dia.
3: Bon Fili, dia, gràcies. Com estàs?
6: Bé, bé, molt bé. Sí? Acalorada.
3: I tant.
6: Però bé, sense colar el d'estiu, sense avisar.
3: Com habitualment, eh?
6: Sí, com sempre, aquí a les terres nostres.
3: Això passa així. Avui parlem de la banalització dels haikus.
6: Pues sí, senyora. Parlem d'això perquè crec que és interessant, perquè penso que, bueno, com altres històries, que el haiku ha sofert un procés d'editoriament progressiu a causa de la seva occidentalització. El venir cap aquí, pues clar, ens agradava molt, i el venir cap aquí ja fa molts anys d'això, pues va començar a acceptar metàfores, absència de quigo, absència de quiregi, que era aquella paraula, aquell tall, i fins i tot l'absència de la mètrica. I també s'acceptava la utilització, bueno, i s'accepta la utilització de la rima, que ja sabeu que és millor no tenir-la, perquè ens destorbava una mica, perquè com que ja tenia aquesta musicalitat, pues no ens feia aprofundir tant en tot això que volíem dir. Tot això ha portat, per tant, al haiku a un nivell com a d'acudir, d'ocurrència per anuncis, de missatgers, de postals d'amor, etc. I sovint se'ns parla d'evolució o de modernitat. Pues aleshores ja ho hem dit molts cops. Aleshores ja és un altre tipus de
3: vers. És una altra cosa, no?
6: Sí, i un altre tipus de poesia, no? És una altra poesia, no és un haiku. Per tant, cal recuperar l'autèntic esperit del haiku i evitar els sucedanis. Que clar, és difícil, perquè com que sembla de fàcil execució, se fa tranquil·lament amb tres versets, però clar, hem de procurar que tingui tot el que ha de contenir per ser realment un haiku. D'això ens parla la poetessa contemporània Montserrat Rubinat, és una senyora jove de 50 anys, que reivindica el respecte per la mètrica, perquè clar, la mètrica ha de canviar, la mètrica en japonès és una cosa i aquí és una altra, però a cada idioma s'ha de respectar la seva. Ella diu que reivindica el respecte de la mètrica, que ja ho explicarem una mica més tard, perquè si no se'n farà llarg, a 4 més 1, 5 més 1, 4 més 1. Això vol dir que respectant la mètrica de 5, 7, 5, com sempre hem vingut dient. I amb aquesta essència dels haiku, per no trencar en la profunditat del pensament, o sigui, és una reivindicadora contemporània de la mètrica clàssica del haiku. I amb aquesta senyora ens quedarem avui i llegirem uns quants versets seus.
3: Però m'ha agradat molt aquesta idea que has plantejat de la banalització, i que ara ja és una altra cosa, no? Que també s'ha de tenir en compte que s'ha d'anar a l'arrel, que després es converteix en una altra cosa quan ja s'ha deteriorat,
6: sí,
3: tant.
6: Sempre...
3: Que no passa res convertir els roles en una altra cosa.
6: Exactament, però no cal dir-li haiku, digue-li la paraula que tu vulguis. És que som així de llestos, quan sabem una mica d'algo i ens pensem que som nostres especialistes, no? Bueno, pues... De moment encara millor que no.
3: Va, quins haikus ens portes avui, d'aquests tan preciosos que ens deixes amb la boca oberta?
6: Bueno, a veure, aquesta senyora, la Montserrat...
3: Amb el aguare.
6: Sí, amb el seu aguare, a veure què ens diu a nosaltres. Espigues d'ordi, els dies m'acaricien. L'estiu desperta.
3: Preciós.
6: Pues veus, no té rima, a més, pues, 5, 7, 5. 5 síl·labes, 7 síl·labes, 5 síl·labes. Girem un altre que diu així. Peus dins la sorra, entre els dits l'aigua corre. Dies feliços. Llegeixo un altre?
3: Per favor.
6: La branca forta, servil de fruits i fulles, alberg de merles. Oh. Veieu tots quina bona estructura tenen, eh?
3: Que bonic.
6: Sí, són molt macos, eh?
3: Que bonics. I és de qui? De l'autora, es diu?
6: Esta és Montserrat Rubinat, ara no recordo el segon cognom, que ha escrit un llibre, i qual primer fa la introducció, i en la introducció habla d'aquest interès que hi ha per recuperar la mètrica. Com ho feien el Carles Riba, ho feia, i la Montserrat Abelló també. Eren poetes actuals, diguéssim, dintre de l'edat, que també respectaven aquesta mètrica. Sí.
3: Doncs, Rocío, moltes gràcies.
6: Pues a tu, Pili, com sempre. Fins una altra.
0: Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.

Inauguració de l'entorn del Castell Palau de l'Abat. Dissabte 27 de juny a les 7 del vespre a la plaça de l'Abadia de Vila-sacra. Esteu tots convidats.

0: la nit.
1: La ràdio. Històries de 100 anys.
2: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Iran ha atacat una base dels Estats Units a Jordània i una vintena d'altres objectius a diversos països del Golf, com Kuwait i Bahrein. El règim de Teheran assegura que els bombardejos han estat en represàlia pels atacs nord-americans a l'estret d'Hormuz. L'intercanvi d'atacs té l'origen en l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà per part de l'Iran. Washington confia, però, que l'episodi d'escalada no impedeixi una eventual negociació. Amb Teheran, Washington, Oriol Serra.
2: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
3: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
2: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no ha torpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
1: Mentrestant, al Líban, l'exèrcit israelià ha instat a l'evacuació de tres localitats més al sud del país, amb l'argument que hi faran nous atacs contra objectius de la milícia de Hezbollah. Els bombardejos d'ahir d'Israel a la ciutat de Tir van fer almenys 11 morts. Els seus habitants van fugir massivament d'aquesta localitat i per primera vegada l'exèrcit israelià va ordenar l'evacuació del barri cristià.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Som aquí per connectar amb una altra forma de veure el món. Des d'una nova òptica que considera que la tecnologia ens apropa, no ens allunya. Amb una mirada en perspectiva de gènere que abraça dones i homes en la lluita per la igualtat d'oportunitats i el respecte a la diversitat. Som aquí per reinventar la forma de fer més directa i immediata, més propera i social, més tecnològica i avantguardista. Per donar protagonisme a una nova generació de creadores i creadors que tenen molt per explicar sobre el canvi d'era que estem vivint. Som aquí per connectar amb persones que busquen nous formats audiovisuals i més d'acord amb els missatges del carrer. Per construir un mitjà que s'apropi a l'audiència, en comptes de pretendre que sigui l'audiència qui s'apropi al mitjà. Per tot això,

0: Bona nit.
1: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
3: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
4: Hola, Joan.
5: Hola, Sílvia.
4: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil·la.

0: viatge en el temps.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
4: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
5: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
6: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
5: masifill.com.
7: Avancem junts.
8: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa't a roigsat.com.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si ajuntem la poesia, la dolçor, les tradicions i el bon temps, ens surt una gran festa. I el poema que ara sentirem ens descobrirà de quina festa estem parlant.
3: Hola, em dic Nayei Servidal. El poema que he escollit es diu La mona de Pasqua, de la Lola Casas. La mona de Pasqua. En cor de pa de pessic, de gust suau com el caramel, quan li clavo queixalada, sembla que m'estegui el cel. Coronada amb un gran ou, amb pollets i una gallina, vestida de xocolata, és llaminadora fina. A la bellota Quaresma, que sempre vol rondinar, no li han guardat ni una molla ni un bocinet per tastar. Visca la mona de Pasqua, aquest pastís tan preuat, que agrada grans i a petits i en un no res és menjat.
2: Moltíssimes gràcies, Naya. Has de saber que el teu poema ens ha obert la gana, però la gana de menjar una bona mona de Pasqua. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
4: Deixa'ns un missatge al contestador.
5: Estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
6: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: escolteu La història secreta. Doncs imagina.
1: Us recordem que podeu seguir la informació municipal a través de les pàgines webs vilasacra.cat o a facebook.com/ajuntamentvilasacra.

0: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Espolla.
1: Veig la sardana de les mimoses que, il·luminades i vaporoses, volten el dolmen regalimant. Sobre les tofes, l'aigua s'escorre i les finestres de l'alta torre, com se les miren de dalt estant. Sortim a fora, a prop de les vinyes, de les pinedes que lleven pinyes, d'horts que capdellen l'ull de les cols. Veiem somriure les oliveres de soques negres, branques senyeres, a prop dels marges i els corriols. Els ceps d'on salta la picapolla són l'alegria del vi d'Espolla, que mulla els llavis i clou la set. Quan cau la pluja de les olives, els tords s'afollen, canten les grives entre les branques de l'olivet. La nuvolada segueix i avança per les carenes d'arran de França, on l'ametista guanya el safir. Sobre de l'aspre, dins la garriga, la prehistòria clavà l'espiga petrificada de l'alt menhir. Les dues cares de la moneda, mimosa i pluja, vinya oliveda, la flor i la fruita, planell i empriu, són com el signe d'aquesta terra que omple la tina i obre la gerra amb les collites que l'any inscriu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La recollida selectiva dels residus de la ciutat de Girona millora i puja 10 punts des que es va instaurar el nou sistema. Es tracta d'un sistema de contenidors que s'obren amb targeta i que va generar crítiques pels horaris, motiu pel qual s'han fet modificacions. Amb les dades del 2025, l'Ajuntament en fa una bona valoració. Girona, Núria Paraire.
2: La recollida selectiva de residus se situa en el 61%, una xifra 10 punts superior al sistema d'abans. A més, la fracció de rebuig s'ha reduït, s'han recollit 5 tones menys, el que suposa un estalvi d'un milió d'euros en el cost del servei. Seguint amb les dades del 2025, s'ha aconseguit reduir el número de quilos de residus per habitant i dia de 1,16 quilos a 1,07. Són unes dades millors que la mitjana de Catalunya de ciutats grans. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, en fa una valoració positiva.
3: A Girona anem a una molt bona direcció en aquest sentit, per tant, el sistema funciona.
2: El nou sistema de contenidors que funcionen amb targetes va començar a instaurar ara fa uns 2 anys. Va comportar crítiques per la seva limitació horària i s'ha hagut de modificar. El regidor considera que l'incivisme es va reduint. L'any passat es van obrir més de 800 actes per denunciar infraccions.
3: I en alguns barris, alguns punts de la ciutat, així també ens ho han manifestat els veïns, és a dir, alguns punts crítics que tenien d'abocament de residus, ens hem fet alguns canvis, hem tret aquelles illes, les hem mogut, hem fet diverses actuacions i s'ha vist la millora.
2: Unes 4.000 llars rebran la bonificació del 10% en el preu de la taxa a pagar per haver utilitzat la deixalleria. L'objectiu és arribar al 70% de recollida selectiva l'any 2030.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: A Montblanc, Museu del Pessebre de Catalunya.
1: Viu i endinsa-te la història pels carrerons orientals amb els diorames i figures d'una gran col·lecció de pessebres d'arreu al cor de Montblanc.
0: Més info a museudelpessebre.cat.